0: Crosby's a l'Elvis Crespo al costat del Quevedo s'acompanyen, col·laboren de meravella, s'entenen, es nota. Amb aquesta proposta que ja van treure de l'àlbum del Canari, del Baifo, es diu La Graciosa, sens dubte, un dels temes de l'estiu. Te la posem a aquesta hora per començar nova hora de ritme aquí en aquesta matinada a Flash FM, la que mana, la del ritme, la que t'acompanya a totes hores. També aquesta. Vinga, va, som-hi. This is Flash FM. I és que, efectivament, doncs, comencem 69 minuts de ritme, passant uns minutets de les dues de la matinada. Família, com esteu? Si esteu a la feina, com si esteu descansant, si esteu anant por ahí, aquí estem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tots vosaltres, d'aquí no res, celebrem una mica de festa amb la Morocha, abans una mica de Latin House amb l'Ugel, un dels tios d'aquest estiu, un dels noms propis, amb aquesta, sobretot, que es diu Jamaican Bam Bam.

és sens dubte un dels tios més en forma del panorama urbà actualment. Des de Puerto Rico, aquesta joia que ens deixa el gran Omar Kurz, ja no calen presentacions, pràcticament ja el coneixeu tots, home, a aquesta hora. Clar que sí. Aquesta es deia Coco, una proposta molt agradable que et fem sonar aquí a estora el poder del ritme de Flash FM. Per apropar-nos tranquil·lament cap a quarts de 3 de la matinada, d'aquí no res, tindrem doblet colombià. Primer la Karol G, després la Shakira. També passarem per Puerto Rico amb el Mike Towers, però abans ens quedarem cap a casa amb els Tyets, que aquest estiu ho estan patant fort amb aquesta cançó tan positiva que es diu Era això.

de ben tristos, sisplau, que algú els hi porti un paquet de mocadors o alguna cosa que tingueu per aquí, que s'aixuguin les llàgrimes. Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el De Lejitos Remix, que fa que ens apropem a les 3 de la matinada aquí a la del ritme Flash FM. Família, com esteu, flasheros, flasheres, com va aquesta matinada? D'aquí no res, el Siderland amb el Tut Tut Turú, també BL amb el No Tiene Sentido, preparats per sonar a la del ritme. Primer por al Sebastián Yatra amb això, aquest himne que va treure el 2016 que es deia Traicionera.

0: diu Talk to You, és la nova dels Anotter, uns holandesos especialitzats en fer música house, en fer música electrònica. Un tema molt jovial, molt alegre, que segur que t'anima d'aquesta hora de la matinada, que, clar, més que res, perquè, escolta, de vegades estem una mica moixos, estem una mica tristos, qualsevol persona pot estar passant un moment personal una mica delicat, per tant, segur que t'ha animat una miqueta aquesta cançoneta, que, de fet, és el nostre mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. No, perquè no podem sempre estar a dalt de tot. Per tant, escolta, si t'ha animat una miqueta i el fet de tenir-nos a nosaltres aquí al costat doncs et fa sentir millor, doncs benvingut sigui. Nova hora de ritme aquí a la Camana, a Flash FM, d'aquí no res, una mica de Batial, també el Dani Six i Itzkit preparats.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: No pinta gens malament aquesta propera estona aquí a la Camana. De moment ens quedem amb Kano i el Justin Quiles, bona combo, amb això que es deia Olvidarnos de Todo.

una tripleta aquesta, eh? L'atacant argentina, formada per la Tini, la Emilia Mernes i la Nicki Nicole. No es veia millor davant d'Argentina des de el Pipita Higuaín, el Leo Messi i el Di María, eh? Mítica, mítica de la selecció. Per cert, el Messi, que ja ha dit que deixa la selecció, que no el molestin més. Ell ja n'ha tingut prou i ho ha guanyat tot. En qualsevol cas, era el Blackout que sonava aquí a Flash FM, que superem ja al punt de quarts de 4 de la matinada. Espero que estiguis bé. D'aquí no res, el Capaz Merenguetón, també Mora i Cetangana. Flash FM. Abans, però, anem amb una producció de casa nostra, 100% catalana, i a més és el jefe d'equipo, el Sergi Domena, qui la firma al costat del seu col·lega, el productor David. La lletra, per això, és una mica allò que desencoratjadora. Es diu Molt Malament. Molt Malament.

golpito. Les coses bones lleguen al golpito. Això vol dir, és una mica una expressió canària que vol dir que les coses bones triguen a arribar, a poc a poc. De mica en mica s'omple la pica. És el que ve al costat de l'orquestra, la banda Nueva Línia, aquestes vocalistes que, per cert, ja no formen part de l'orquestra perquè es van separar, no van saber gestionar com l'èxit de la cançó i van dir que, mira, que partien peres i que agafaven una nueva línia, podríem dir. En qualsevol cas, tot plegat ens porta cap a les 4 de la matinada i arribarem en una estoneta. Ho farem amb els Offenbach, els francesos, i el seu Overdrive. També tenim el Juan Magán, que ens portarà una mica d'electrolatino a aquesta hora de la matinada. Bé de gust, la veritat. De moment ens quedem amb una mica de Latin House aquí a la Camana amb el John Summit i el Fade.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.

0: correcte d'iniciar una nova hora de ritme aquí a Flash FM en aquesta matinada de dimecres. Ho fem amb el Quevedo, el nostre estimat Quevedo, el Pedrito, el Canari, al costat de l'Elvis Crespo, que és un tio que pues, molt més veterà a l'escena i que per ell doncs, també pues, un plaer segurament col·laborar amb un artista que ja no és emergent perquè ja està consolidat dins de l'escena. Però vaja, en qualsevol cas, és un dels èxits de l'estiu. Es diu La Graciosa i comencem amb ell. Nova hora aquí a Flash FM. Vinga, va, sobre. This is Flash FM. Efectivament, perquè ja passen uns minutets de les 4 de la matinada. Hi ha algú per aquí? Flashero, flashera? Sí, esteu per aquí? Aviam, si esteu per aquí, digueu... Iu. Va, sí, si esteu per aquí, perfecte. Doncs va, d'aquí no res, el Vagabundo del Sebastián Yatra, també els Figaflaues.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De moment ens quedem amb el Rels B, el Balear i el seu Tubacín.
2: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toco.

ser un artista tan influent com el Bad Bunny, el porto-riqueny, i veure com al final molts productors d'arreu del món acaben inspirant-se, utilitzant les teves cançons per fer les seves cosetes. He vist, he escoltat un fotimer de versions d'aquest Café con Ron del Bad Bunny. Aquesta és la que ens ha portat des de França un productor que es diu Clan i que li dona el seu rotllo particular a Afro House, que realment doncs, és molt xulo, per això te la posem aquí a Flash FM a aquesta hora de la matinada. Quan ens apropem tranquil·lament cap a les... bueno, cap a quarts de cinc, d'aquí no res, escoltarem J.C. Reyes aquí a la Camana, també el Juan Magán o el de Lejitos Remix del Jay Wheeler amb l'Omar Kurz. Per tant, bona pinta aquesta propera estoneta. No marxeu. Que, a més, també per aquí un tema que ara feia dies que no presentava i que em fa il·lusió perquè anem cap a, ens porta cap a Corea, un lloc on que també està molt de moda, destinació turística. Cada cop més ens quedem, però, amb les K-pop Demon Hunters, aquestes protagonistes de la sèrie i el seu Golden.

Savage amb el seu Dame, aquest tema recuperat des de l'àlbum més recent que ha tret, que es diu Màscara. Però vaja, tot l'àlbum sencer és fantàstic, i l'àlbum anterior que va treure, l'altre dia l'escoltava, em va venir de gust, La Joia, de l'Abat Vial, aquest penúltim àlbum que va treure, i també molt sòlid, aquest projecte de La Joia de l'Abat Vial. Tu, si algun dia vols fer veure que saps de música amb els teus amics, has de dir que el projecte d'un artista era molt sòlid, molt sòlid. Una cosa, l'altre dia, quan vaig anar a Festes de Gràcia, estàvem escoltant una sessió de disc jockey en qualsevol plaça d'aquestes decorades, i hi havia un argentí random fotent-me la tabarra i dient, la sessió és muy sòlida, muy sòlida. Vaig pensar, aquest tio sap de música. No sé o no. Potser era simplement un tio, un xarlatà, però a mi em va convèncer bastant, Muy sòlido, com també tot el que posem aquí a Flash FM, bastant sòlid. Arribarem cap a les 5 de la matinada, ho farem de moment al ritme de DJ Snake, Selena Gomez i Ozuna. Això és el Taki Taki, sonant a la camana.

0: etcètera, etcètera, és el Talk to You del Sanotar, un dels temes més importants de les pistes de ball, a les discoteques, festes, festivals, a Eivissa, a tot arreu aquest 2026. És el mega crack de la setmana, de fet, aquí a Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Vinga, va, família. This is Flash FM. Que passen uns minutets de les 5 del matí, ja molts que us aneu despertant a aquesta hora. Imagino que no per gust tan aviat, sí que per curro, segurament per obligació. Per tant, escolta, vinga, va, ànims. Última horeta de ritme abans que no s'hi posin l'Hèctor i la Gemma amb el...
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Amb el Flash Matí, amb el Flash Matí, exacte, això us anava a dir. Va, que comencem amb bon ritme, déu-n'hi-do. Amb l'Anna Mera i la Lola Índigo, amb el Petitoa, també d'aquí una estoneta el BL, David Guetta, Justin Bieber... Molt bona pinta, això. Va, vinga, puja el volum, que escoltes la que mana.

Bueno, bueno, eh? Déu-n'hi-do, a aquesta hora podem haver ferit sensibilitats. Disculpeu, per l'espar aquest. Mare meva, quina intensitat, tu. Era el Machina Time, eh? Melodia original de l'Atlantis, reconvertida en peta moderna amb el Dimitri Vegas, Like Mike i el Marlon Hofstad sonant a Flash FM just abans de Kano, amb el Seborin Snake, o també l'Omar Kurz i el Ñengo Flow. Primer, però, una mica de Quevedo. Tornem al Baifo amb la que és per mi la cançó La Gran Tapada d'aquest disco. Es diu literalment així, és un homenatge a la illa i té el mateix nom que l'àlbum. És el Baifo.

0: cançó que ha impregnat les pistes de ball a tot arreu, sobretot a Eivissa, per exemple, tu vas per allà i tothom escolta coses com aquesta. És l'Ugel, el francès, des de Marsella fins a tot el món, amb produccions com aquesta que es diu Moving to the Sun, al costat de la Ultra Naté, sonant a Flash FM. This is Flash FM. Per tots vosaltres que esteu connectats a aquesta hora, i a més, ja a mi em toca dir-vos adeu, perquè d'aquí no res, d'aquí menys d'un quart d'hora s'hi posen l'Héctor i la Gemma amb el Flash Matí. Ells sí que us despertaran com Déu mana en aquest dimecres 3 de setembre.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per meva, us desitjo sort, que tingueu un gran dia, i us deixo amb una mica de batxeteta, què us sembla? Amb el Romeo Santos i el Prince Royce, que es van unir fa uns mesos per fer un disco sencer, i jo crec que el més destacat de tot l'àlbum era aquesta que et posem des de fa setmanes aquí i que es diu Dardo, sonant a Flash FM. Va, que el Flash Matí està al caure.

0: Ràdio 3 FM ho petem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions.
2: Les novetats musicals més destacades. I la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.
4: Que jo sé que no...

0: Què passa? Bon dia, són les 6 del matí.
1: Eva. Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: És dimecres, benvingut i benvinguda a un nou Flash Matí, el despertador de Flash FM. Anem per feina, bon dia.

0: Aquesta és la graciosa del Quevedo, el número 1 de la setmana a Flash FM, el líder del calibre 45, la nostra llista, Quevedo, Elvis Crespo. La graciosa, va.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Sí, sí, mucho más sabrosa, i tant.
2: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora.
0: Vaja.
2: Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Anem per feina. Benvingut i benvinguda a aquesta nova entrega del despertador més potent de Catalunya i Andorra. Si més no, el que més música té per vosaltres. Aquí no volem xapa, eh? No, no, no. Aquí volem engegar el dia amb el millor del ritme de Flash FM. Aquí l'Ortega, què tal? Les 6 i 5 minuts ara mateix en rigorós directe, eh? Des de l'estudi 1 de Flash FM, Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Amb aquesta hem engegat avui. Tenim per aquí cançons del Daddy Yankee, del Bad Bunny, de Mike Towers, de Henry Méndez i, bueno, molta, molta música per vosaltres, eh? Des d'ara i fins les 11 del matí, com és habitual, com sempre. Vinga, va. Dimecres 2 de setembre i avui també amb un pack de material escolar valorat en 100 euros, eh? Això serà una miqueta la dinàmica d'aquesta setmana per aquells i aquelles que sigueu pares, mares i tingueu peques que aviat doncs tornin a l'escola i que millor que fer-ho amb 100 euros de material escolar. Poca broma, eh? Poca broma. Una motxilla, un estoig, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors i de bolis. Bueno, està molt guai, eh? Va, llancem la pregunta ara mateix per si matineu molt i ja voleu participar a través del 628-060513. La pregunta d'avui és com fèieu vosaltres les xuletes? Les xuletes al col·le, eh? Com ho fèieu? Quina era la vostra xuleta estrella? Participeu a través del WhatsApp de sempre, el del Flash Matí.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Com fèieu vosaltres les xuletes al col·le? 628-060513. En joc un pack de material escolar valorat en 100 euros. Som al Flash Matí. Posem en marxa aquesta edició del dimecres amb Mike Towers, una anamàs.

Vuelta y danza Kuduro, ¿eh? Això ens ho sabem de memòria, perquè aquesta cançó... Bueno, què dir-te d'aquesta cançó, no? Bueno, pues que danza Kuduro, no? Don Omar i Lucenzo van fer història l'any 2010 i avui, doncs mira, la recuperem en aquesta primera estoneta de programa del Flash Matí d'aquest dimecres 2 de setembre. Evidentment, quan sona danza Kuduro, a mi, jo, en fi, em fa remoure una cosa per dins, que és pensar en el cap de setmana i en les properes festes Flash FM, que aquest fin de en tenim unes quantes, eh? Una d'elles a Viladecans. Aquest divendres tornem a Viladecans per la Festa Major. L'any passat va ser espectacular i aquest any prometi molt, eh? Serà la nit de divendres, Flash on Tour a Viladecans. No hi falteu! Hola.

0: col·laborat amb el Manuel Turizo per presentar-nos aquesta cançó que s'anomena La Semana. Cada dia de la setmana té amor per repartir. Avui dimecres també, eh? 2 de setembre, per què no? Les 6 i 20 minuts ara mateix. Escolteu Flash FM, som el Flash Matí, aquí l'Ortega. Avui també us regalem un pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer. I avui us preguntem per les vostres xuletes, eh? Com fèieu vosaltres les xuletes? Quan éreu peque, la xuleta estrella, quina era? En el vostre cas, 628-06-05-13. Hola!
1: Bon dia, Flash.
0: Què passa?
1: Doncs mira, jo depèn de l'assignatura. Si fos una assignatura com, per exemple, matemàtiques o física, m'ho posava a la tapa de la calculadora.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Que com que lliscava així cap a baix, la podies tapar perfectament.
0: És veritat.
1: I si era algú més tipus filosofia, doncs en una cantonadeta de la taula i ho escrivies amb llapis i ho tapaves amb el braç.
0: I va, que xuta.
1: Vinga, macos, bon dia.
0: Gràcies, igualment. Hosti, un expert de tu en fer xuletes, eh? Xuleta selectiva, eh? Déu-n'hi-do. Tanca la porta, que el cotxe s'està posant una mica nerviós. Digueu la vostra, com fèieu vosaltres les xuletes a classe?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Avui sortegem aquest pack de material escolar. El Flash Matí d'aquest dimecres. Gràcies per ser-hi. Aixequem el país. Ara mateix amb una mica de perreo del Bad Bunny. Eo!

0: Cocaïna i el Daddy Yankee es deien, doncs, que potser aquella nit podien fer alguna cosa més que no fos simplement ser un parell de col·legues i ja està. Vaya ballita, Aina, Daddy Yankee. Precisament aquest és el títol, More Than Friends, un tema del 2013, poca broma.
1: El despertador més potent de Catalunya.
0: Això continua, de seguida repassem l'informatiu amb la Paula Montes. Abans, la nova versió del Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El govern espanyol insisteix a assenyalar Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Diu que hi ha proves i retrata els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui acusa de voler desestabilitzar Europa. Aquest dimarts mateix Rússia en demanava proves i el que ha respost la Moncloa és que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. D'altra banda, el sindicat minoritari d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga, consideren que l'acord actual és prou bo. En un grau o un altre, els sindicats minoritaris defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. I continua l'escalada d'atacs de les últimes hores i dies entre els Estats Units i l'Iran, amb atacs creuats que han costat almenys 4 vides en un habitatge a prop de l'estret d'Hormuz. L'estira i arron s'ha anat a més aquest dimarts i la resposta de Teheran s'han centrat en les bases nord-americanes a Jordània. Els esports. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges i el Barça s'ha quedat finalment sense Julián Álvarez i ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha tancat la incorporació com a cedit d'Antoni Gorosabel i el Manchester City ha fitxat a Enzo Fernández i ha pagat 145 milions al Chelsea. Al terreny de joc, el primer Barça-Real Madrid ja té data i es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Flash Matí.

0: El Fercho, amb la seva història aquí de... Bueno, de ratllat una miqueta, no? No supe qué día te olvidaste de mí y yo de ti. Bueno, Faith, per favor, una miqueta d'alegria, tío, alegria. Que estem intentant aquí aixecar el país en aquest dimecres 2 de setembre a Flash FM, al Flash Matí, ara mateix les 6:34 minuts. No tenim avui el Jean Ponsa, però tenim a la substituta en funcions. Paula Montes, de nou, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor. Què tal?
0: Està guai perquè la Paula és com aquell comodín. Falta algú, ho fa la Paula.
1: Sí, a mi m'encanta ser-ho.
0: Literalment, eh? Escolta, abans de res, ara et faré aquí una miqueta passar-ho malament. És broma. Tu feies xuletes al col·le o no?
1: Pues saps que no, perquè em ficava molt nerviosa.
0: Per si et pillaven.
1: Però a vegades ho he intentat, això de dir, va, em faig una. I com repassava mentre me la feia, ja m'ho aprenia. I llavors l'examen no ho treia.
0: És una bona estratègia, també.
1: Clar, sí, està molt bé.
0: Llavors la Paula no feia xuletes, però intentant-les fer, repassaves i estudiaves.
1: Exacte,
0: molt bé.
1: Sí, una pringada, no?
0: Està molt bé, està molt bé. No, home, no, això no. A veure, avui el tema és que sortegem un pack de material escolar valorat en 100 euros, que no està malament, eh?
1: Això està molt bé, és una ajuda molt gran, eh?
0: Llavors, la pregunta és aquesta, com fèieu vosaltres les xuletes? Quina era la xuleta estrella? Si voleu participar, WhatsApps al número de cada dia aquí a Flash FM.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Mentre participeu, anem a parlar del temps de cara a aquest dimecres, Paula.
1: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell i podrien deixar algun ruixat al sector oriental. La temperatura màxima ja es comença a enfilar, notarem una miqueta més de calor, vale. I arribarà fins al 36 graus a Ponent i algun punt de les Terres de l'Ebre i en general la màxima quedarà entre els 30 i 34 graus.
0: Molt bé. Repassem algunes temperatures d'ara mateix, va.
1: Tenim 19 graus a Lleida, 24 a Tarragona i 20 a Terrassa i Banyoles.
0: Ah, mira, molt bé. Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aviam, va, som al Flash Matí. Ja sabeu que ens agrada començar el dia amb una mica de ritme. I per què no amb el Quevedo, que el tio està... Bueno, està... Com t'ho dic? Enamorat, perdut, fins a les tranques de la seva terra, de les Canàries. I d'allà no se'n va ni borratxo. Aquest és el títol d'aquesta cançó que sona un cop més a Flash FM. Som-hi.

0: Flash Matí d'avui a Flash FM sona Despecha un cop més. Una cançó que havia de també col·laborar-hi al Omega, el del Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo. Ja diu Omega, però crec que, no van arribar a un acord i al final es van quedar així cadascú per la seva banda i la Rosalía va acabar publicant aquest Despecha avui de nou sonant a la del ritme en aquest Flash Matí del dimecres. Què tal, com esteu? Va, 2 de setembre, gairebé 7:15 aquest dissabte. Estarem a Sant Feliu de Guíxols, farem un tardeo solidari al Guíxols Arena, el tardeo solidari Sergio Ayala, en benefici de la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Si voleu venir, esteu més que convidats aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i fins la mitjanit. Sergi Domènech, que us parla, l'Héctor Ortega, us esperem al Guíxols Arena, al tardeu solidari. Sergio Ayala, torneig Sergio Ayala. Veniu, vale? Veniu, va. L'entrada és gratuïta, hi haurà food trucks i servei de bar. Això sempre és positiu, un punt positiu. Va, això continua.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Aquesta és la nostra idea, és el nostre objectiu, ajudar-vos a començar el dia amb cançons com, per exemple, la nova de la Bitxota, la Karol G, amb Judeline i Rusowski. A Flash FM, a Flash Matí, baby, wow!

0: Avui de nou a Flash FM, som al Flash Matí. Què tal, com esteu? Avui també sortejant-vos un pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Baller. La pregunta és com fèieu vosaltres al col·le les xuletes. Hola!
1: Bon dia, Flaixeros.
0: Què passa, tio?
1: Jo tenia un màster amb això. Però la millor de totes era el pot de crema de llavis.
0: Ah, sí?
1: De crema cacau. Pues jo feia servir una que tenia un text, allò, el pot de les instruccions, bueno, els ingredients.
0: Ajà.
1: I li fotia allí amb la xuleta de color blau impresa amb l'impressora.
0: Sí, no?
1: L'enganxava allí damunt de la taula i la professora passava 40.000 vegades i...
0: I no se n'adonava.
1: Mai ho veia.
0: Vaja.
1: Bueno, dia d'avui encara no sap com ho feia.
0: Evidentment.
1: Però ara li acabo de dir, si ho escolta. Vinga, records, família.
0: Records per ella, hosti, com ens escrigui, tu.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquesta és la mecànica, va, WhatsApps aquí si voleu participar. Com era la vostra xuleta estrella al col·le? Camí a les 7 del matí d'aquest dimecres, sona Ana Mena, Lola Índigo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El govern espanyol ha assegurat que té proves dels vincles de Rússia i Israel amb l'entrada massiva a Ceuta. La ministra portaveu, Elma Said, ha assenyalat la Internacional Ultra per aprofitar la crisi migratòria. La Unió Europea, per la seva banda, ha confirmat intents russos d'explotar a internet la crisi de Ceuta, però no té proves que impulsés la campanya. La ministra també ha tancat qualsevol polèmica amb la Casa del Rei i ha apuntat que el cap de l'Estat viatjarà a Ceuta i que no hi ha cap picabaralla entre la Zarzuela i la Moncloa. D'altra banda, els metges han amenaçat amb una nova ofensiva de vagues per l'aprovació de l'Estatut Marc de Sanitat. El nou acord posa fi a les guàrdies de 24 hores, redueix la jornada a 45 hores setmanals i reconeix el personal d'infermeria com a graduats universitaris. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ja ha avisat que no descarta noves aturades durant la tardor i ha amenaçat fins i tot amb una vaga indefinida si el govern espanyol no reobre la negociació. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial. Segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges i el Barça s'ha quedat finalment sense Julián Álvarez i ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha tancat la incorporació com ha cedit d'Antoni Gorosabel i el Manchester City ha fitxat Enzo Fernández. Al terreny de joc, el primer Barça-Real Madrid ja té data i es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: A Few Talk to You és Another, una mica d'electrònica per començar de la millor manera possible aquest dimecres amb el Flash Matí de Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Bon dia a tothom. Bon matí.
0: Vámonos. Si algú ara mateix estava així...
1: Molta gent, molta gent.
0: Ai.
1: Desperta.
0: Va, espavila, xaval.
1: Desperta.
0: Va. No hi ha manera.
1: Per favor, per
0: no,
1: favor.
0: No.
1: Va a dormir tard. Prou, prou.
0: No,
1: tu em recorda la meva mare.
0: Ja, però... Mama de güey, un saludo. Bueno, va, nova hora en marxa del Flash Matí. 7 i 5 minuts. Hem de repassar una mica d'actualitat, Gemma.
1: Anem a parlar d'un anunci que ha causat molta polèmica. És l'anunci de la marca barcelonina Desigual.
0: Molt bé.
1: D'acord? Que ha fet, té una nova campanya en col·laboració amb Otto Linger, que és una altra marca, una firma de Berlí, que... Tothom parla d'aquest anunci perquè ha deixat a Barcelona ridicularitzada.
0: En sèrio? Per què?
1: Però a nivells bastant heavies, eh? Aviam, si ens centrem bé, és una sàtira, d'acord? Però, escolta, deixa Barcelona fatal. Per què? Doncs perquè es veu a la protagonista passejant com amb una corretja a coloms al carrer.
0: Ah.
1: Es veu com li intenten robar el bolso, li llencen el bolso, perquè a Barcelona, òbviament, hi ha molts robatoris.
0: Ja.
1: Es demana un cafè amb gel que li cobren 9,50 €. Es topa amb una veïna que li parla en català i li falta així com una miqueta el respecte, saps? És com que parla dels típics tòpics de Barcelona deixant-nos molt malament.
0: Vale, i això per què ho han fet?
1: Això ho han fet per... No, és un tipus de sàtira per promocionar aquest tipus de roba, però parlant de Barcelona... Però no parlant bé, parlant com el cul.
0: No estaries d'acord amb l'enfoc, no?, d'aquesta campanya.
1: Òbviament, ni jo ni moltíssima gent, que sí que és cert que tenim problemes, sí, però escolta, no reflexis això a tot el món, que deixes com el cul, vull dir, escolta, una miqueta de respecte.
0: Ja posa les coses bones, no?
1: Home, doncs sí, que en tenim moltes.
0: Ah, sí, per exemple...
1: Per exemple això i per exemple l'altre.
0: Sí, clar, tot això, clar, és molt...
1: Fa 20 anys teníem una Barcelona preciosa, ara... No tant, no?
0: Bueno, ja, però... no. Sí.
1: Bueno, això. Cosetes, escolta, us convido a que mireu l'anunci i opineu vosaltres mateixes i mateixos, vale?
0: Així ben fet.
1: Escolta.
0: I ja està, mentrestant nosaltres ja anem posant aquí una miqueta de música per aixecar... per aixecar-ho tot plegat.
1: Sí, sí, som-hi.
0: Per espavilar el personal, va!
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Del Flash Matí amb DCS, Juanma Gara, Angelito Sin Alas. Bon dia.
1: Bon dia. Mi cora...

més amb Ultranaté a Flash FM, un cop més al Flash Matí d'aquest dimecres. Què tal, com esteu? Bon dia, som-hi! Moving to the sun. El sol ja ha sortit, eh? Això és cert. Per tant, aquí estem nosaltres des de les 6 i fins les 11 del matí repartint bona música. Cremita de vainilla con coco. Coco és aquest tema d'Omar Kurz. Vinga!

0: escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
1: Hola, soy Daniel.
2: Hola, soy Sebastián, ya atrás.
3: Son las 2 de la mañana.

0: Te quiero llamar, pues llama, home, llama, Batial i Sebastián Yatra. Aquesta cançó es diu 2 AM, l'escolteu a Flash FM, bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom, què tal?
0: Què passa? Dimecres 2 de setembre,
1: sí,
0: allà, eh?
1: Meitat de setmana, tu.
0: Ah, sí, és veritat. Està guai, mira.
1: Bueno, poc a poc.
0: Ara m'hi has fet pensar, no me'n recordava, veus?
1: T'he alegrat una mica.
0: Una miqueta. 7:19 ara mateix, segon dia del mes de setembre, som-hi.
2: Estàs escoltant el Flash Magí a Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: el 9, 14, 35, 43, 50 i els sols el 3 i el 7.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: El 4 de setembre pots fer dues coses.
7: Dormir.
6: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 11:15 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
10: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
9: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning.

0: Escoltes Flash FM a Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. Al 93.8 FM.
1: Flash FM. Flash.
0: Flash Matí.

0: la col·laboració entre el Manuel Turizo i el Capo. A Flash FM, a Flash Matí del dimecres 2 de setembre. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu què tal? Bon dia.
0: Què passa, família? Com esteu vosaltres? Aixequem el país aquí junts, eh?
1: Sí, i tant, sempre.
0: Juntos, però no revueltos, eh? Com
1: diem. Bueno, ja veurem, eh?
0: Bueno, de moment sembla que... Ja veurem, ja veurem. Va, que avui estem regalant-vos també un pack de material escolar valorat en 100 pavos de Buró, Valer, una motxilla, un estoig, una ampolla d'aigua, marcadors, bolis Bic, nada mal, nada mal.
1: Déu-n'hi-do, vinga, va, si voleu participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i avui ens heu de dir com us feieu les xuletes als exàmens.
0: La xuleta estrella, vostra, sí, aviam, sí, sí. Hola.
2: Bon dia.
1: Hola.
2: Bona pregunta avui.
0: Gràcies, sí. Home.
2: La meva estrella, la meva xuleta estrella era... sobre la taula, escrit amb llapis,
1: sí.
2: I com et deixaven tenir un full en blanc, sí. Normalment això era per quan tenia els càlculs matemàtics.
0: Allà.
2: I l'assignatura, m'apuntava els problemes...
0: I vinga. I anar fent, anar fent.
1: Bé.
0: Bueno, és una idea, clar
1: la
0: que
1: taula,
0: sí.
1: La taula era típica.
0: Una altra idea, aviam, hola.
3: Bon dia, Flash
1: Hola.
3: Matí.
0: Què tal?
3: Doncs jo he de dir que sóc fatal per fer-me xuletes i per això no n'he fet gairebé mai, menys una vegada que recordi que em vaig posar una fórmula en un examen de bioquímica, una fórmula en un paper i em vaig ficar tan nerviosa que quan passava la profe per allí vaig fer veure que badallava i em vaig ficar el paper a la boca i
0: no
3: vaig passar. O sigui, va ser un autèntic drama. Jo no estic feta per fer xuletes.
0: Ja veig, ja. Bueno, va, aquesta és la idea, eh? Quina és la vostra xuleta estrella? 628-060513 en joc. Un pack de material escolar. Som al Flash Matí. Sonen aquests. Flash Ice Cream 31 fam. Dora Yakis. La del Doraemon. Veus?
1: El casquet volador.
0: Ja. No vull la princesa, jo vull la Mulan. Sempre al costat del patí no de gran. Li robem l'entrepà al puto gegant. Sense casquet, aquí anem volant.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Són 7:45. El govern espanyol ha assenyalat Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Des del govern han assenyalat que hi ha proves i han retratat els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui han acusat de voler desestabilitzar Europa. Rússia ha demanat proves i la Moncloa ha assegurat que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas Pisa i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Antoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
2: Especial informatiu.
1: Cada setmana arriben noves estrenes als cinemes que es poden veure en català, tant doblades com subtitulades. L'oferta inclou propostes per a tots els públics i de diferents gèneres, des de pel·lícules infantils i familiars fins a títols adreçats al públic adult. Les estrenes disponibles en català es poden trobar a l'apartat del portal web del Departament de Política Lingüística, on s'ofereix informació actualitzada sobre els títols disponibles a les sales. D'altra banda, tenir preparat un equip d'emergències a casa pot ser útil per actuar davant d'una situació imprevista, com un tall de llum, una inundació o altres emergències. Es recomana disposar d'aigua i aliments, una llanterna, una ràdio, piles, una farmaciola i altres elements bàsics que permetin cobrir les necessitats durant les primeres hores. Preparar aquest equip amb antelació ajuda a estar més preparats i a actuar amb més tranquil·litat en cas d'emergència.
2: Flash Matí a Flash FM.

0: Va ser la primera vegada que van col·laborar i no la última, però, L'any 2019, Rauw Alejandro, Chencho Corleone van crear un himne del reggaeton que es diu El Efecto. I l'escolteu aquí a Flash FM, a un sinó.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria.
0: I tant.
1: La resta ja és improvisa.
0: I aquí estem pel que faci falta, repartint ritme sense parar fins les 11 del matí. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15 d'aquest dimecres.

0: A Shakira, Burna Boy, la del Mundial. Let's go. Dai, dai, a Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Let's go. Molt bé, Héctor Ortega. Bon dia, bon dia.
0: Bon dia a tothom. Va, Catalunya, Andorra, frontera, 7:37. Escolteu Flash FM, estem aquí. Mira, pel que necessiteu, si és que al final...
1: Sempre, escolta, som els vostres psicòlegs.
0: Literalment que sí, ens podeu explicar tot el que sí. No li podeu explicar a ningú altre, eh?
1: Exacte.
0: Tot queda aquí, és privat, això és una conversa privada.
1: Ens encanta saber la vida de la penya.
0: Bueno, va, parlem amb la Paula Montes. Paula, bon dia.
2: Bon dia, nois.
1: Hola.
0: He tirat de pilot automàtic, avui el Jan no està aquí a l'estudi, no ha pogut venir.
1: No està operatiu.
0: Però la Paula és la substituta de tothom.
2: Exacte.
0: És el comodín, fàcil,
2: eh? Avui Barbie meteoròloga.
0: Molt bé. Doncs què s'ha d'esperar d'aquest dimecres?
2: Doncs tindrem un dia assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sud del litoral, que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podríem deixar algun ruixat. Les temperatures màximes ja es comencen a enfilar, per tant notarem més calor, i arribaran fins als 36 graus a Ponent i algun punt de les Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, anem a repassar algun valor d'ara mateix.
2: Tenim 17 graus a Igualada, 22 a Amposta, 17 també a Tremp i 21 a Malgrat de Mar.
0: Molt bé, Paula, gràcies per la info. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Sona Colona, la Bitxota i el Peso Pluma, què us sembla, va?
1: Fantàstic.

0: Marcus li va fer la remescla al tema original del Jay Wheeler. Es diu De Lejitos i sona a Flash FM. Molt bon dia a tothom, eh?
1: Bon dia, què tal?
0: Ell diu que va fer un polvo un dia al seu cumple, perquè no pot superar, eh?
1: Sí, doncs escolta, ja toca, no creus?
0: Sí?
1: Vinga, avancem una miqueta.
0: Que repeteixi el polvo, com va?
1: No, que coneixi una altra persona, que avanci. Sí.
0: Està guai, està guai. Bueno, què tal, com esteu vosaltres? Va, som al Flash Matí, ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio. Ara mateix, 7:45 d'aquest dimecres, sona Cano amb el tio de les Nike, en aquest cas amb el Justin Quiles. Olvidarnos de tot.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Parlem del trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que des de primera hora del matí tenim un accident actiu a la A2 a l'altura de Castellnou de Fiana, que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació, tot plegat, però no arriba a provocar encara un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, també parlem de retencions habituals, però sobretot amb intensitat als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també hi ha circulació intensa, a la AP7 amb 2 quilòmetres de cues, en aquest cas en sentit sud a l'altura de Barberà del Vallès. També al Llobregat hi ha retencions en sentit nord cap a Barcelona, per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, gràcies.
1: Ja és el moment de...

0: vacances.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
8: Andorra. Flash F. 93.8.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
11: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
12: El nostre so és únic.

0: Una cançó que va ser, bueno, una cosa espectacular, eh? Una llegenda, aquesta tia, la Ina, amb el Hot, amb el Fly Like Do i la Cufly, eh? Del 2009, amb la tonteria. Apropant-nos a les 8 del matí d'aquest dimecres, escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi.
1: O et despertes tu.
0: Hola.
1: O t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: I, efectivament, nosaltres continuem repartint el bo i millor del ritme. En aquest cas, tornem a l'actualitat, però ho fem amb la versió d'una formació anomenada Klan, K-L-A-A-N, per si no ho coneixeu. S'ha encarregat de fer una versió més afro-house del Café con Ron. Un cafetó sí que entrava bé ara, eh?

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. La policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que el Marroc va planificar i executar l'entrada d'emigrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres El Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i ha demanat explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, els metges han amenaçat amb una nova ofensiva de vagues per l'aprovació de l'Estatut Marc de Sanitat. El nou acord posa fi a les guàrdies de 24 hores, redueix la jornada a 45 hores setmanals i reconeix el personal d'infermeria com a graduats universitaris. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ja ha avisat que no descarta noves aturades durant la tardor i amenaça fins i tot amb una vaga indefinida si el govern espanyol no reobre la negociació. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial. Segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació com ha cedit d'Andoni Gorosabe. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: cançó que ocupa la primera casella del calibre 45. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 8:05. Aviam si ara saps fer bé la coletilla, va.
1: Échate p'atrás.
0: No, però bueno, és igual. Joli, mira que era fàcil,
1: sí. La graciosa, la vida, una sabrosa.
0: No, una sabrosa no, más sabrosa. No hi ha manera,
1: escolta,
0: eh?
1: Escolta, poc
0: a poc. Porta 7 setmanes com a número 1, no consecutives.
1: La vida massa brossa.
0: Massa brossa.
1: Vale.
0: Massa brossona, com la vida amb el Flash Matí, eh? La vida és bonita, ¿por qué sigues con ella tan enfadada?, pregunta el Quevedo. Hem d'intentar tenir aquí, no sé, una miqueta més d'alegria, per favor.
1: Doncs sí, perquè la vida són dos dies, eh?
0: O si més no, intentar dissimular, per un mateix, dic. O sigui,
1: sí, sí, totalment.
0: Tu a tu mateix t'has de convèncer. Vinga. Escolta, va, si no, que li diguin al Lucas.
1: Al Lucas, Dandy Lucas.
0: Lucas.
1: Perquè el tio porta un parell d'anys molt fotut amb el seu nas.
0: De veritat.
1: Son de amores.
0: Son de amores. Niña, niña. Ara. Son de amores. Bueno, va.
1: Que està supercabrejat, el Lucas amb l'Andy, l'Andy amb el Lucas.
0: Bueno, ja vam parlar d'aquest salseo.
1: Sí. Doncs ell tenia molts problemes, tant mentals com amb els respiratoris, perquè tenia el nas atrofiat, encara que ho va negar durant molt temps, però ara ha decidit anar a Turquia per arreglar definitivament el seu nas, d'acord?
0: Per segon cop, perquè la primera vegada li va quedar molt malament, eh? Tothom deia... Pokémon i era Andy Lucas.
1: Héctor, aquí t'has passat,
0: eh? Perdó, és veritat.
1: T'has passat. Bueno, escolta, doncs ha anat amb una gran eminència. Es veu que és el millor tio, el millor doctor que ho podia fer de tota Europa. És un turc i el segon de Barcelona. I es veu que li ha costat un pastizal perquè la gent li ha dit que t'ha costat 6.000 euros i ell, no.
0: Ja.
1: O sigui, ni us imagineu el que m'ha costat.
0: Posa-li un parell de zeros més, no?
1: Sí, sí, una barbaritat. Però, bueno, escolta, diu que ell vol treure una docu-sèrie, ha sortit amb una mascareta perquè no vol revelar el nas,
0: ja.
1: Encara que ja l'han enxampat, saps, els típics periodistes que ho enganxen tot.
0: Ja.
1: Tenim alguna foteta del nou nas de l'Andy, vale? Ai, del Lucas,
0: del
1: perdó.
0: Lucas.
1: Però ho podreu veure més endavant en una docu-sèrie.
0: Bueno, però li ha quedat bé l'operació, ara sí,
1: ell
0: no?
1: Ell està content, el que passa que diu que trigarà uns 4-5 mesos a baixar la inflamació i en veure el resultat final.
0: Bueno, ara ho ha de fer bé, perquè l'altra vegada va dir que va ser molt mal pacient.
1: Ah, sí?
0: Saps? I no va fer el postoperatori correctament i, clar, doncs el nas li va quedar doncs, una miqueta raro.
1: Jo crec que ha pres la lliçó i ara es portarà bé, eh? No s'hi ficarà res estrany.
0: El Lucas, ja li seguirem la pista.
1: A ell i al seu nas.
0: El nas, més aviat el nas, exacte. Què tal l'olor a tot plegat? Som a la setmana, bon dia. Vamos.

0: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: pandèmia, just, eh? Justíssim abans de la Covid. La Karol G amb la Nicki Minaj, la Tusa.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Que, evidentment, això no era.
1: Oh, no?
0: Bueno, dignitat una miqueta, la que ens queda, la poca que ens queda, l'acabarem de gastar tota aquest divendres, eh? És conya, és conya. A veure, va, parlant de festa, d'himnes, de temazos i tal, sapigueu que aquest divendres el Flash On Tour aterra a Viladecans, ole! L'any passat va ser espectacular. Si aneu a les xarxes de Flash FM, ahir us vam penjar una miqueta de resum. I enguany, aquest any, hi tornem. I serà aquest 4 de setembre, aquest divendres. Que pots fer dues coses, eh? Dormir o ballar fins a rebentar a Viladecans. Jo crec que la millor opció és la segona, sens dubte, eh? Va, festa Flash FM, Parc de la Marina, Viladecans, a partir d'un quart d'11 de la nit, amb en Sergi Domena, la Lady Viking i qui us parla, l'Héctor Ortega. Portarem moltes samarretes, molta festa, molt de show, eh? Us hem preparat una festa espectacular. I t'ho dic de veritat, eh? De tot cor. Viladecans, divendres 4, Flash On Tour. Per tant, d'aquestes dates que no us podeu perdre per res del món.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a Citroën.es.
6: Els docents mantenen la lluita al carrer.
7: La manifestació en defensa del català.
8: Els metges tornen a fer vaga.
9: Els usuaris de Renfe diuen prou.
10: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. Diada.assemblea.cat.
11: Love, love, love.
12: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati, els Nàutics de Pell Kids al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins al 11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
14: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
15: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
16: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
17: 86-22-88.
18: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

Som... This is Flash. Flash FM. Flash. Flash Matí.

0: Puerto Rico, això es diu Una na más. En demana una, amb un antiprou, eh? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Què tal, penya, com esteu? Som al Flash, Flash Matí de Flash FM.
1: Sí, som.
0: El programa de la música de cada matí. Aquí no, no volem xapes, tot el contrari, evidentment. Començar el dia ben amunt, amb bona música i amb algun que altre regal.
1: Sí.
0: Aquesta setmana el premi escollit és un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valer per la tornada a l'escola dels peques, eh?
1: Super, vinga, va, si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quines xuletes, quina era la vostra xuleta preferida quan teníeu exàmens.
0: La xuleta estrella, aviam, exacte. Missatges aquí, va.
2: Bon
0: hola.
1: Hola.
2: Doncs una de les xuletes que jo em vaig fer va ser posar-me a la sola de la sabata, o sigui, que em feia una plantilla amb la sola de la sabata i em posava ja la xuleta.
0: Bé.
2: I ho mirava des d'allà.
1: Ah, clar.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Des de la, xula, la sola de la sabata. Eh?
1: És cert, que bona aquesta.
0: No sé, jo crec que la pose com que convida a mal pensar una miqueta si ets un profe, no?
1: Bueno, clar, és que les noies creuem molt les cames.
0: Ja,
1: i així no se'ns veu més la sola de la sabata.
0: Bueno, aviam, què més?
3: Bon dia, doncs. Jo m'havia arribat a fer una xuleta amb una d'aquelles carpetes que és semi-transparent.
0: Oh!
3: I llavors tenir-la allà al costadet, de manera que segons com li dona la llum es veu o no es veu. Però mai la vaig utilitzar. Era
0: mai.
3: Com de seguretat.
0: Ah, vale. Bueno, tu ho sabies.
1: Cas d'emergència.
0: Bon vale, dia. Vale. T'ho compro. Hola.
4: La meva xuleta era a la cama. Llavors, quan tenia l'examen, usava la cama sobre l'altra,
0: sí.
4: M'aixecava una miqueta el pantaló.
1: Ui.
4: I allà... T'apuntava tot.
0: I a mirar. I a aprendre, ja a fer la trampa, sí,
1: sí,
0: clar, evidentment.
1: La penya és enginyosa, quan
0: bueno,
1: vol.
0: Bueno, digueu la vostra. Com fèieu vosaltres les xuletes a l'escola? Sortegem un pack de material escolar de Buró Valer valorat en 100 euros. Sona Bizarrap i Daddy Yankee.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. El govern espanyol ha assenyalat Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Des del govern han assenyalat que hi ha proves i han retratat els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui han acusat de voler desestabilitzar Europa. Rússia ha demanat proves i la Moncloa ha assegurat que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre defensen el pacte amb el Departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera d'Educació. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
0: Especial informatiu.
1: La contrasenya per accedir a La meva salut deixarà d'estar disponible progressivament a partir del 15 de setembre. Ja no se'n podran obtenir-ne de noves i al gener de 2027 l'accés amb contrasenya quedarà eliminat. Per continuar accedint a La meva salut caldrà utilitzar l'IDCAT mòbil o un altre sistema d'identificació admès. És per això que és recomanable obtenir-lo abans de la retirada definitiva de la contrasenya. D'altra banda, el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments i altres ens locals puguin impulsar accions o fomentar l'aprenentatge, l'ús i la presència del català als municipis. Els ajuts permeten finançar activitats en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure i la participació comunitària. Ja es poden presentar les sol·licituds i el termini estarà obert fins al 29 d'octubre a les 2:00 PM. Tota la informació de la tramitació està disponible a la web oficial del departament.
0: Flash Matí, a

0: Reggaeton Remember per aquest matí de dimecres, segon dia del mes de setembre. Ara mateix a les 8:36, els de la carretera, paciència, eh? Allà on sigueu, ubicats al mapa, al territori, el ritme aquí no s'atura.
1: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Capo a Flash FM, on si no, al Flash Matí. Gràcies per ser-hi. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 8 i 39 minuts, Paula Montes, què tal?
1: Bon dia, què tal?
0: No tenim el Jan Ponsa, no el tenim aquí a l'estudi, però tenim el comodín, que és la Paula.
1: Barbie meteoròloga, avui.
0: Exacte. Vinga.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Parlem del temps de cara aquest dimecres. Paula, què hem de saber? Aviam.
1: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podrien deixar algun ruixat. La temperatura màxima ja es comença a enfilar, per tant notarem calor, i arribarem fins als 35 graus a Ponent i a algun punt de les Terres de l'Ebre.
0: De fet, ara que parles de temperatures altes, abans d'entrar en directe estàvem aquí comentant que déu-n'hi-do l'estiu que hem tingut de temperatures molt altes, eh?
1: Sí. Exacte. Avui el Servei Català de Meteorologia, justament el Meteocat, ha publicat que aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya.
0: Que bèstia, rècord, eh?
1: Hola. Sí, a més diu que s'han registrat temperatures de 40 graus o més durant 20 dies i que Barcelona ha viscut 50 nits tòrrides.
0: Tòrrides, que vol dir que s'ha superat els...
1: Crec que eren els 25.
0: 25, eh?
1: Crec que sí.
3: Ah, o no és tant.
1: Més
0: home,
1: o menys,
0: no és tant.
1: Més,
0: que no ha baixat de 25 graus al llarg de la nit.
3: Ja, ja, no, que és bastant, però vull
1: dir que és això, eh? Després ho miro i us dic, però diria que sí.
0: Sí, perquè vale. Nit tropical era quan no baixava dels 20 graus tota la nit, 25 tòrrides i infernals 30 graus.
1: Ara, sí, la temperatura mitjana 27,1 de nit tòrrides.
0: Bèstia, molt bé.
3: Mira, si la nit tòrrida és quan la temperatura mínima no baixa dels 25.
0: Veus?
3: Sí, sí, sí.
0: Ai, déu-n'hi-do, els ventiladors i els aires acondicionats. Sort d'això, perquè si no, déu-n'hi-do. Repassem temperatures a tot això, eh?
1: Tenim ara mateix 22 graus a Badalona, 16 a Cardona, 18 a Vilanova de Segrià i 13 a Núria.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: 8 i 41 minuts d'aquest 2 de setembre. Anem a fer una miqueta de perro negro, va. Al menos dame un perro.

0: Revival, el chiquillo, el caprichoso, Quevedo en definitiva. Hablas nueva línea, al golpito. Venga.
1: Vale.
0: Tres quarts i tres minuts gairebé, ja de nou d'aquest dimecres 2 de setembre. Molt bon dia a tothom, eh?
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Va, des de Flash FM, des del Flash Matí d'avui, us proposem aquest dissabte que us apropeu a Sant Feliu de Guíxols, perquè Flash FM forma part d'una iniciativa...
2: Sí.
0: Que és el...
2: Molt maca.
0: Tardeo solidari Sergio Ayala, torneig Sergio Ayala... en benefici de la investigació i lluita contra el càncer infantil. I estarem punxant allà Sergi Domena i qui us parla, l'Héctor Ortega, al Guíxols Arena.
2: Molt bé, allà hi serem.
0: De 6 de la tarda a 12 de la mitjanit, amb entrada gratuïta, food trucks i servei de bar. Per tant, no hi falteu. Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte, Tardeu Solidari. Quiero vivir.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Opa!
2: Voy a hacer un corra.
1: Tu te'n recordes d'això, no?
3: Opa!
2: És un tremendo temazo, això.
3: Oi, passa guarrillo. Opa!
1: Jo voy a hacer un corra. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Andorra. Flaix FM. 93.8.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador... A les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Figa Flowers. Això es diu La Marina està morena. I bueno, la presentem i tal, perquè ens paguen per això, però ja sabeu quina és, no? Evidentment. Va, que són gairebé les 9 d'aquest matí de dimecres.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Mantanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: I sobretot no desconnecteu, va, que això continua ara amb el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki. Sona Ya Pa Qué. Molt bon dia.

0: planifica i executa l'entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres l'Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, a Catalunya, aquest ha estat un estiu de calor extrema rècord, nits sufocants, sequera, risc elevat d'incendi i pluges torrencials. Fa anys que els científics assenyalen que la finestra d'oportunitat per no superar el grau i mig d'escalfament global s'estava tancant, però ara un nou informe de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que ja no serà possible limitar l'escalfament al grau i mig, com a mínim temporalment. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial i, segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatge s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació com ha cedit d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes tres temporades.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Una cançó d'aquestes, que s'enganxen, que és fresqueta, fresqueta. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bé, què tal? Com estàs, tu?
0: Què passa, família? Estem aquí aixecant el país una miqueta, eh?
1: Sí, tant.
0: Espavilant aquí a tothom, aquells i aquelles que connecteu amb nosaltres. Gràcies de tot cor. Dimecres en marxa, segon dia del mes de setembre. I així està el pati, eh?
1: Està malament perquè la Tini no està passant pels seus millors moments, econòmicament parlant, igual que la majoria de catalans i catalanes.
0: Ja. Bueno, ella és que... catalana.
1: Però... No, ella és argentina. Però dic que ho està passant malament,
0: allà.
1: Que molts catalans. Bueno, ella, doncs, últimament està tenint molts problemes per accedir a la seva compte bancària per culpa del seu pare.
0: Ai, no.
1: Sí, perquè no deixa que ella agafi els seus propis diners. Bueno, problemes familiars d'aquests, que quan hi ha diners de per mig, tot és horrible, vale?
0: Ja.
1: Però hi ha solucions, perquè els seus fans l'estimen moltíssim i en la seva última publicació els fans li han dit com enfrontar aquesta falta de diners, no?
0: Però en plan cachondeo, no?
1: En plan cachondeo, però no tan cachondeo, perquè són consells bons, vale? Mira,
0: què li diuen a la Tini?
1: Li diuen, mira, Tini, anotar. Jueves, descuento en Carrefour.
0: Molt bé.
1: Viernes y sábado, descuento en Coto, con Mercado Pago. Són coses dels argentins, vale?
0: Ok, ok.
1: I el domingo voy a la feria, cargo la sube para las dos.
0: Què més li diuen a la Tini? Consells per estalviar, va.
1: Tini, avisa si haces vivo, hacemos tap per recolzar-la.
0: Vale.
1: Més descomptes de diferents... És que la gent li vol fer bízums, també.
0: Li vol fer bízums a la Tini.
1: Sí, clar, és que de veritat, la gent està... Tini, un tips de pobre. Puedes llamar a tu empresa móvil y le decís que vas a cancelar la línea postpago por temas económicos y te juro que te descuentan un 50% para que no lo canceles.
0: Ai, pobra, amb la de pasta que deu tenir realment la Tini, eh?
1: Sí, no? Es veu que el seu patrimoni és de milions, eh? És d'uns 70, uau.
0: Imagina't.
1: 70 milions de dòlars.
0: I no poder accedir-hi, eh?
1: Mare de Déu, jo em moro. Em dóna un xungo, eh? Bueno, també li diuen Tini, hay descuento en el gatillo antigrasa de Magistral.
0: Bueno, està molt bé.
1: És que la penya...
0: Tini, los martes locos de Telepizza, no? Una cosa d'aquestes,
1: va. Sí, el dia de l'espectador al cinema.
0: Exacte, exacte. Si és que al final, Tini, si no... Si gastes tanta pasta és perquè vols, eh?
1: Qui està pobre és perquè vol.
0: Si és que al final...
1: No sé.
0: Tots som pobres. Per tant, hem après. Hem après. Ara falta que ella també s'apunti al carro.
1: Bueno, mira, vinga, va.
0: Va, sona Marshmello, Manuel Turizo, al Flash Matí, el merengue. Bon dia!
1: Bon dia!

0: flash matí de Flash FM. Muchacha, pràcticament un quart de 10 d'aquest dimecres 2 de setembre. De seguida tornem al WhatsApp. Avui us estem regalant un pack de material escolar valorat en 100 euros. De Buró Valer, la pregunta d'avui va sobre les xuletes que us fèieu al col·le. La vostra xuleta estrella, com era? Expliqueu-nos-ho, va.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Abans la Tini, ara li farem un bizum. Sona Dos Amantes.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. A mimir.com. Així com sona. A mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: quin és el Benito, eh? Bad Bunny, directes cap a Nueva York amb el David Tirar Más Fotos. A Flash FM, a Flash Matí, Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Repassem missatges a través del WhatsApp. Avui us regalem un val, un pack de material escolar valorat en 100 euros. Gràcies a Buró, vale, a canvi d'un missatge.
1: El 628-06-0513 ens heu de dir quina era la vostra xuleta estrella quan fèieu examen.
2: Bon dia, Fleixeros. Però això de fer xuletes a mi no se'm dona gaire bé.
0: Vaja.
2: I estava fent segon de batxillerat en científic tecnològic i sempre em quedava química.
0: Vaja.
2: Tenia un professor que jo no en tenia com explicar, eh?
1: Yeah.
2: I ho tenia tot superbé, menys química.
0: I llavors què?
2: Així que res, la meva xuleta va ser que una amiga meva es presentés per mi a l'examen.
0: Ah, punyetera, això és una xuleta ja, però moda experto, eh? Experto, experto.
1: Ostres, però això es podia fer, no?
0: Digueu la vostra. No, clar que no es podia fer.
1: No,
0: 628-06-0513, hola.
3: Els meus mètodes de xuleta eren els més interessants, però tinc un col·lega de la uni que el que feia era apuntar-se amb un paperet les fórmules que no li sortien.
0: Uh-huh.
3: I després, quan repartien els exàmens, les apuntava a dalt de l'examen i es menjava el paperet per eliminar proves.
1: Ostres.
3: Un saludo pel Baco de Terrassa, l'artificiero de la tècnica.
0: Vaya crack, eh? Vaya craco, eh?
1: Se les menjava.
0: Hola, bon profit, vinga.
4: Hola, Fleixeros.
0: Hola.
4: Mira, sóc el Xavi el Caminer. La meva xuleta estrella era la calculadora Casio,
0: ai, sí,
4: la científica,
1: sí,
4: a l'etapa de darrere.
1: Sí,
4: allí,
1: sí,
4: tot el tema sencer entrava.
1: I tant.
4: Venga, tope, jefe, equipo.
0: Adéu, merci pel missatge. Quantes xuletes tenien les Casio aquestes, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh? Se les comprava expressament, amb la tapa.
0: Digueu la vostra, va, sortegem aquest pack de material escolar valorat en 100 euros. Som al Flash Matí. Sí.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:45. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la policia que verifiqui com més aviat millor l'existència d'un informe on s'atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a un acte planificat per les forces de seguretat del Marroc. La petició del ministre arriba després que El Espanyol informés d'aquest document que, segons el diari, va remetre al Centre Nacional d'Immigració i Fronteres a l'Audiència Nacional. D'altra banda, els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre, defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera d'Educació. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas Pisa i en l'exigència de més explicacions al departament. I continua l'escalada d'atacs de les últimes hores i dies entre els Estats Units i l'Iran amb atacs creuats que han costat 5 vides en un habitatge prop de l'estret d'Hormuz. Les 5 víctimes mortals assistien a un casament i entre els morts hi ha un nen. Totes són població civil del costat iranià i també hi ha mig centenar de ferits. L'estira i arronsa han anat a més aquest dimarts i la resposta de Teheran s'ha centrat en les bases nord-americanes a Jordània. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat el lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
1: Flash Matí, a

0: Sin pijama, sin pijama, que a la nit fa molta calor, eh? Nat i Natasha, amb Becky G, ja ho diuen. Sin pijama és boi, però si no, no, eh? Sin pijama, tema del 2018, que avui de nou escoltem a Flash FM. Som al Flash Matí, per si algú dubtava. Què tal? Hola, hola.
1: O et despertes tu,
0: ai, va,
1: o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el bueno, despertador més gamberro de la ràdio.
0: És correcte, és correcte. Yeah.

0: Flash Matí. Què tal, Gemma Manzanero, com estàs?
1: Avançut-ho, me vuelve loco. Estic a tope.
0: Així m'agrada. 9:15. Ja sabeu, el Flash Matí no s'atura fins les 11 del matí. Un cop ja tothom estigui aquí, despert, espavilat i en marxa. És la missió d'aquest programa, eh?
1: I tant.
0: Fins que ho aconseguim, no deixarem d'estar per aquí dient coses i repartint bon ritme i bona
1: tonteries,
0: música.
1: Tonteries.
0: A veure, avui tenim el Jan en stand-by, però tenim a la Paula Montes. Bon dia, Paula.
2: Bon dia.
1: Hola. Què
0: tal? La Paula, que és el comodín, que quan el Jan no està, la Paula fa el temps perquè li mola, eh?
2: Sí, m'encanta. M'agrada, soc aficionada.
0: Eh? Està bé. Està bé dir que ets aficionada i no experta.
2: No, sóc aficionada, mai experta.
0: Per si de cas. Avui què s'ha d'esperar d'aquest dimecres?
2: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podrien deixar algun ruixat. La temperatura màxima ja es comença a enfilar, per tant notarem més calor i arribarem fins als 36 graus a Ponent i alguns punts de les Terres de l'Ebre.
0: Abans hem comentat que s'ha batut el rècord aquest de nits tòrrides, era, no?, a Catalunya,
2: sí,
0: aquest any.
2: Sí, 59 nits tòrrides, 59 aquest estiu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tòrrides, que recordeu, vol dir que la temperatura no baixa dels 25 graus al llarg de la nit, eh?
1: Exacte.
0: Estinent, és per suar,
1: ho has fet molt bé, Héctor.
0: És per suar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Anem a repassar les d'ara mateix.
2: Ara tenim 20 graus a Solsona, 20 també a Horta de Sant Joan, 24 a Cambrils i 22 a Castelló d'Empúries.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Adéu.
0: Petit Oa és a la mena. Lola Índigo, al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Quina llegenda, aquesta formació, eh? El Enfao. Amb aquesta cançó, en aquest cas, és del 2011, el seu Sexy and I Know It, el Flash Matí de Flash FM. Bon dia, eh?
1: Hola, bon dia a tothom. I'm Sexy and I Know It.
0: Aquest parell que eren, a més, un era el tiet de l'altre.
1: Sí, i quina llàstima lo malament que han acabat, eh?
0: Ja.
1: Per tema de diners.
0: Sí, perquè la de temazos que tenien aquests, déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè haguessin triomfat molt més. De fet, tota la pasta que van aconseguir se la va quedar dels cabells vinxolats.
0: Ah, sí, eh?
1: És que es diuen Red Fu.
0: El Red Fu i el Blue no sé què, no?
1: Doncs el Red Fu, que és el dels cabells arrissats, és qui s'ha quedat tota la pasta.
0: Ell s'ho va quedar, eh?
1: I l'altre sense res. Tio, que són família.
0: Ja. Bueno, és que quan és família, aquí és a vegades on entra el problema, eh?
1: Aquí fan els diners, eh?
0: Tu te'n recordes del Sorry for Party Rocky?
1: Home, clar que me'n recordo.
0: Te'n recordes la seva part de Let the Bass Kick Miami Beach?
1: Sí, sí. Calla, que em poso que xomba, eh? I la de Champagne Shower.
0: Aquesta. Ara estava mirant, fins i tot la Madonna els va convidar quan va actuar a la mitja part de la Super Bowl l'any 2012, eh?
1: Eren increïbles.
0: Hosti, nen, quines coses.
1: Quina llàstima, eh?
0: Bueno, va, som al Flash Matí, volem aquí aixecar una miqueta els ànims. Si us està costant o us fa mandra això de matinar, sí. Doncs aquí ja sabeu que tenim ritme per tothom. Champagne Showers. Olé.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: A la John Summits, amb el Fercho, aquesta es diu Chica 305.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a Citroën.es.
6: Cultura Jove us ofereix
7: Òrbita Flash.
8: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs L'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu, hi trobareu L'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62,

0: per apropar la cultura als joves.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
6: Prepara el curs amb tot el que necessites.
5: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
6: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
5: Boró Vallès. Especialistes en la tornada a l'escola.
6: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
10: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM. Flash. Flash Matí.

0: Tienes otro gato, eh? Ha estat una mica ratllat perquè sap que hi haurà altre allà.
1: Mai
0: molestant una miqueta, eh?
1: Mai són prou gats.
0: Ai, de veritat. Jay Wheeler, Omar Kurz, amb el remix del De Lejitos. A Flash FM un cop més. Va, que és dimecres, ja estem a 2 de setembre, s'apropa. Una de les festes més esperades d'aquest estiu. Ho direm així, direm estiu, eh? Encara el podem allargar una mica, eh?
1: Encara ho és, encara ho és.
0: Nosaltres al setembre no tornem a classes, al contrari, allarguem l'estiu una mica més i aquest divendres estarem a Viladecans, al Baix Llobregat. Tremolarà molt aquest divendres perquè Flash FM, Flash on Tour, a terra, a Viladecans de nou aquest any, perquè l'any passat va ser guapíssima la festa, eh?
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: De fet, si aneu a l'Instagram de Flash FM podreu veure una imatge, resum de l'any passat.
1: Doncs
0: enguany, aquest 2026, aquest divendres 4, i tornem, Viladecans. Festa Flash FM al Parc de la Marina, amb en Sergi Domena, la Lady Viking i servidor Héctor Ortega. 4 de setembre, serà divendres, no hi falteu, que serà un show brutal. I a més també algú s'emportarà samarretes d'aquestes noves de Flash FM.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Repassem l'actualitat, va.
2: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 10. La policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que el Marroc va planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres l'Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu així el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, a Catalunya, aquest ha estat un estiu de calor extrema rècord, nit sufocant, sequera, risc elevat d'incendi i pluges torrencials. Fa anys que els científics assenyalen que la finestra d'oportunitat per no superar el grau i mig d'escalfament global s'estava tancant, però ara un nou informe de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que ja no serà possible limitar l'escalfament al grau i mig com a mínim temporalment. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial i, segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivata de mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació com ha cedit d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.

0: XFM, perquè és el número 1 de la setmana, una setmana més. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Échate pa acá, Héctor Ortega.
0: Vinga, va. Aviam aquest dissabte què passa, si encara es manté una setmana més o algú li roba la casella, eh?
1: Déu-n'hi-do, veurem què passa, quina intriga, no?
0: Depèn de vosaltres. FlashFM.cat. Molt bé, sabrosa. FlashFM.cat, a l'apartat del calibre 45. Podeu deixar la vostra votació.
2: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: Vinga, va, tenim una playlist espectacular per aquesta cinquena i última hora del programa d'aquest dimecres 2 de setembre. Ugel, Moving to the Sun, bon dia.
1: Oh, bon dia.

Són mil coses les que recorden perfectament la Lola Índigo i el Manuel Turizo, eh? Mil coses a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimecres. Amb més ritme per vosaltres, Emilia, Tini, Nicki, Nicole, sona Blackout.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
2: Prepara el curs amb tot el que necessites.
1: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
2: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
1: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
2: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: amb les nova línia, les antigues nova línia, eh? El golpito a Flash FM de nou. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Vinga, va, que som el despertador més musical de tota la ràdio. Tenim molta música, molt de ritme i també sortejos. Bueno, escolta, per vosaltres, que heu tornat a la rutina aquesta setmana, eh?
1: De tot tenim aquí.
0: Amb Buró Valé us regalem un pack de material escolar valorat en 100 euros, una motxilla, un estoig, una carpeta, un pack de marcadors Stabilo, un pack de bolis Big. Vull dir que la cosa és tremenda, eh?
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i expliqueu-nos quina era la vostra xuleta magistral dels exàmens.
0: A veure, va, com fèieu vosaltres xuletes,
2: Hola, Flash. Oli. Us volia explicar les xuletes que jo vaig veure, jo mai vaig fer, però...
0: Vaja, segur.
2: Hi ha algunes molt originals, com per exemple, tinc una amiga... que quan estava refredada se'm portava tot el rotllo de vàter, de paper,
0: molt bé.
2: I ho escrivia.
0: Per què rius tant?
2: I també és molt bona la de posar els apunts en el sostre, si arribeu, a primera fila, posar-se, no ho veuen.
0: Adéu. No parava de riure, eh?
1: Que
0: tenia el riure fluix. Home, jo al sostre no arribo, eh? Amb un 70 pelao no arribo jo.
3: Jo tampoc. Què tal?
0: Bé, i tu?
3: L'Ivan, de Palau, de Palau Solito Plegamans.
0: Hola, Ivan.
3: Pues jo les xuletes me les feia a la mà. Escrivia a la mà, amb lletra petita, la resposta de les... La resposta de la
0: ja
3: de les preguntes dels exàmens.
0: Vale.
3: Bueno, que vagi bé el dia. Una abraçada.
0: Igualment, gràcies. Pató. Ja t'hi cabia la mà, tota la resposta, tio.
1: Bueno, si la té gran,
0: sí,
1: la
0: mà. Sí, i la lletra la té petita, clar. Bueno, digueu la vostra, eh? Com era la vostra xuleta quan éreu, doncs, més joves?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: En joc un pack de material escolar valorat en 100 euros. Si teniu peques que tornen al col·le aviat, doncs, home, què millor que fer-ho amb aquest pack que sortegem aquí al Flash Matí.
4: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Sona Ayer la vi, Juan Magán i Omar Montes. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
6: con su amiga en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Aquesta no te l'esperaves, eh? No te l'esperaves. Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan. 2010 amb la tonteria. El Flash Matí, avui de nou, en aquest dimecres 2 de setembre. Quan passen 3 minuts de 2:15. Arriba BL, vinga, no tiene sentido.

0: Mike Towers, que demana una nit més. Ja, tant de bo poguéssim aquí estar demanant cadascú el que vulgués, no, Gemma Mantarero?
1: Seria un caos, però estaria molt bé, Héctor Ortega. Bon dia.
0: Què demanaries tu, aviam? Una más de què?
1: Una más de zero en la cuenta del banco.
0: Ah, un zero més.
1: Un zero més. Ja. Home, si només en deixes una, però em voldria tres o quatre més.
0: Ja, ja, tres o quatre zeros, no? Vale,
1: exacte,
0: vale.
1: Exacte.
0: Bueno, una festa més demanem nosaltres, els de Flash FM. En tenim unes quantes de cara aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A Viladecans divendres, a Sant Feliu de Guíxols dissabte i també a la Jonquera. Entreu a flashfm.cat si voleu acabar de definir les ubicacions, els horaris i, bueno, i les dates, evidentment, també per la resta d'aquest mes de setembre, que es preveu fort, eh? Fort.
1: Oh, i tant que sí.
0: Sona Bat Gyal, amb el Chencho, va. Sona Choque, bon dia.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. El 4 de setembre pots fer dues coses.
1: Dormir.
0: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'onze de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del

0: aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash.
0: El poder del

Va ser la primera d'aquest artista en sonar aquí a Flash FM, el Saiko, des de Granada. Si no m'equivoco, aquesta és de fa 3 temporades. Es diu Supernova. Que no és Supernova, però ja té 3 temporades. Es diu Supernova. A Flash FM, on si no, en aquest Flash matí del dimecres, de recta final, edició 2 de setembre. Sona Batllà.

0: Omar Kurz des de Puerto Rico amb la seva cremita de vainilla con coco.
1: És la millor vainilla i coco, eh?
0: Ja, ja,
1: la
0: bueno, millor fragància. Va fer una cançó fins i tot per parlar sí. d'aquesta cremita de vainilla con coco.
1: Sí, sí.
0: Vinga, la cançó que avui tanca el Flash Matí d'aquest dimecres 2 de setembre del 26. Armand Maravalle, bon dia.
2: Ole, ole, ole.
1: Ole, caracole.
2: Bon dia, família.
0: Armand, Armando Jaleo, de bon matí, com sempre.
2: Sí, sí, sempre, sempre.
1: Com estàs, tio?
2: Com estic? No cal, no cal. Aquestes
1: hores, ah, no cal.
2: Preguntes tan personals, aquesta hora no cal.
1: Són les 11 del matí, Déu-n'hi-do ja el que ha passat, eh?
2: Estem bé, estem bé.
1: És hora de llevar-se,
2: eh? Estem bé, Gemma, estem bé.
0: Pot quedar tu aquí, l'Armand, a la ràdio, que te cagues, eh?
2: Ja ves,
0: ja ves. Clar, pobre. Deixeu-lo dormir, tio.
2: Sisplau.
0: Deixeu-lo dormir. Bueno, ara us quedeu amb ell, eh? Repartint una miqueta de ritme per aquest matí de dimecres. Nosaltres tornem demà puntualíssims a les 6 del matí.
1: Aquí estarem.
0: Gemma Manzanero, no fallis, eh?
1: No, jo mai fallo, tio.
0: No falli ningú demà, eh?
1: Adéu, adéu.
0: Ah, vale. Ei.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Va, sort que han anat passant ja l'Héctor i la Gemma, perquè me l'estaven liant aquí. Ja em quedo amb vosaltres, no patiu, família. Flacero, flaceres, són el megacrac de la setmana aquí a la Camana. És el Talk to You dels Anotter, un tamarro gros. A mi m'encanta. Sincerament, el podríem posar cada 5 minuts i el ballaria i el cantaria igualment, eh? Passen 3 minutets a les 11. Sí, ja està, s'ha acabat el flash matí. És que m'estaven tocant la pera i dic que encara me la liaran per començar, però no, no, ja està, ja està. Em quedo jo sol a l'estudi. Per tota la penyita aquesta hora, que sonin els pitos! This is Flash FM. Efectivament, família, vinga, va, és dimecres avui, eh? Mare meva, se m'està fent llarguíssima la setmana, sóc l'únic o no? Ja podria ser dijous o divendres avui, però bueno, escolta, com que anem amb bon ritme aquí a Flash FM, segur que això avui se'ns passa amb un obrir i tancar d'ulls. Va, som-hi, va, va, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Anem per feina. D'aquí no res, el Duckity del Bad Bunny amb el Jay Cortez, una mica de ritme, el que us agrada, el que ens fa falta. De moment, Elena Rose i Manuel Turizo. Això es diu La Semana. Vamos.

Està bé, això sona especialment bé en un dia com avui, que és dimecres, que el sol rodó, lluent, doncs il·lumina tot el país, ni un núvol. A més, tampoc fa tanta calor. Avui s'està prou bé. Escolta, va, que no està mal. Va, que ja tenim mitja setmana colla avall. Sona el Duckity de Bad Bunny al costat de Jay Cortez, aquí a la Camana Flash FM, quan passen 10 de les 11. I a més, el ritme no el parem, perquè d'aquí no res tindrem la Lola Índigo, el francès Movejo amb el seu rap bastant xulo. Primer, però, aquesta nova versió del Camins, el Sopa de Cabra amb la Su i el Mon DJ.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

melodia. Si des de l'inici has reconegut que érem nosaltres, és que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme.

Això és Flash FM. Nosaltres tenim el poder del ritme, eh? Som una mica com un superheroi, eh? Com el Spider-Man, el Hulk, el Superman... Pues nosaltres també tenim el nostre propi superpoder, que és el poder del ritme. Bueno, de fet, hi ha un altre superheroi, que és el Flash, també, però amb més sac, clar, amb més sac. És el tio que va tan ràpid, aquell. Pues mira, com nosaltres, allà tots els superherois, i Flash FM, també, amb el poder del ritme, que és el poder més important de tots, al final, el que us acompanya. Flash. O tindràs tu a l'Spider-Man o al Hulk posant-te a aquesta hora la Shakira. Amb el Burn the Boy, és l'himne del Mundial, el

Què diu, què diu, què diu? Aviam, família, com va això? Oh, quin bon rotllo que desprèn això, eh? El Justin Kiel és al costat del Chimbala i a més també s'hi van sumar un parell, un dueto històric, eh? El Zion i el Lennox, que ja fa 5 estius d'aquesta que es deia Loco. Ens ha portat ja a superar 11:15 aquí a la Camana. És, per cert, moment de pujar les revolucions al màxim, tu. Flash. A 8.000 revolucions per minut amb el Machina Time.

Mira, justament l'altre dia estava amb un col·lega de tota la vida que em deia, hòstia, Armand, tal, què tal per Flash, no sé què, tal. I deia, bé, pues mira, posant temazos, posant, explicant quatre coses i tal. I em deia, hòstia, l'altre dia et vaig escoltar i just vas posar el Yandel 150 del Fate amb el Yandel. Ja no recordava lo bona que era, vaya temazo, em va dir el tio. I deia, claro. És que és boníssima, com totes. Com aquesta, també, eh? La veu de l'Anna Mena, al costat de la Lola Índigo, que s'han ajuntat aquest estiu per fer un dels temes d'aquest Summer 26. Es diu Petit Oa.

És el Rusowski, un dels homes del moment, un dels protagonistes de l'escena indie urbana a Espanya amb el seu àlbum Daisy, que va treure l'any passat i que jo recomano al 100%, és boníssim. Aquesta es deia Malibu, el gran hit d'aquell àlbum. Tot i que no era el single, no era cap dels singles que va treure abans, però que va ser la que més ho va patar al final, eh? Boníssima. De fet, si voleu més Rusowski, sonarà també a la següent, perquè col·labora amb la Karol G i la Jude Line amb el que és el tema del moment ara mateix a tot el món, eh? El número 1, la cançó més escoltada, aquesta novetat que prové del nou àlbum de la Karol, la colombiana, es diu Baby Wow, l'escoltes a Flash.

Buah, quins records amb aquesta, eh? Això quan va sortir l'any 2018 sonava no la punta a la discoteca, eh? L'hora en què ja havíem de cremar-ho tot, havíem de posar tota la carn a la graella, els DJs. Anuel AA al costat del seu col·lega, el 6ix9ine, aquest tio que està tan penjat. Això es deia bé. Ens apropa a les 12, al punt del migdia. Ho farem amb el Rau Alejandro i també amb el Bad Bunny. Va, som-hi. Amb aquesta, el baile inolvidable.

0: Graciosa. Sona el Quevedo i l'Elvis Crespo, sona la Graciosa Flash FM. No sé si heu vist també el videoclip, però surten allà a l'illot de la Graciosa, ballant i cantant, farmejant aura una miqueta, aquest parell, eh? Clar que sí. He d'anar a alguna batalla d'aura, de farmejar aura, eh? M'agradaria anar-hi, no hi he anat a cap, i ara que estan de moda i tal, se'n fan bastantes. De fet, he buscat a Google batalles i anava a buscar batalles d'aura, però el propi cercador recomana. La primera ja, batalles d'aura, t'ho recomana Google molt abans que batalles de la Segunda Guerra Mundial, batalles de gallos, batalles d'Alejandro Magno o batalles de la Velada 6. This is Flash FM. Va, si algun dia vaig a alguna batalla d'aura, ja us explicaré què tal. De moment, aquí a Flash, hem passat ja 4 minuts de les 12 del migdia, anem a bon ritme, és dimecres, mitja setmana ja coll avall. Clar que sí, família, anem a bon ritme, és lo nostre. Som especialistes.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I després de la Graciosa, un altre dels temes de l'estiu, el de Lejitos Remix.

0: S'ha de reconèixer que la Emília Mernes fa 3 anys va treure un projecte, un àlbum molt sòlid, i que doncs, ens portava temazos com aquest, l'original, de fet, l'original .mp3, no? Perquè era l'àlbum que es deia .mp3 i tot jugava doncs, una mica amb aquest format d'àudio. Tot i que te la pots descarregar en MP3 en WAP o amb IVE o com vulguis. Crec jo. Va, que escoltes Flash FM, passant 11 minuts del migdia. D'aquí no res, Nicki Jam i J Balvin abans, però anem cap a Colòmbia. Amb el BL i el Huesco, és la plena, el W Sound 05.
1: Era la niña de mis ojos, era todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no. Mejor cerveza 2 por su boquita, amor. La

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Un artista, el Mike Towers, amb una carrera super consolidada, molts projectes, molts discos que ha tret ja. Alguns han tingut més d'èxit, d'altres doncs bastant menys. Però vaja, a aquesta altura jo crec que ell ja pot fer una mica el que li doni la gana. El que em sobta una mica d'aquest tema, que es diu Una Namás, és que al final de la cançó és com que s'acaba com les cançons dels anys 70, que no li feien un final, s'acaba simplement amb el volum cap avall i ja està, prou, mira. Saps? Es va acabant així i ja està. I no hi ha com un final propi de la cançó, que és una cosa que dius, hosti. Corra-t'ho una mica més, no, Mike Towers? Ja que estaves a l'estudi, posa-li alguna per acabar una mica més xulo, va. Queden 5 per arribar a quarts d'una. Escoltes Flash FM, anem amb una mica de so Latin House amb el mestre, el rei d'aquest gènere. És l'Ugel, el francès, amb el Jamaican Bam Bam.

Tremenda, boníssima, eh? És el barceloní El Bove, al costat de l'Omar Montes, un tema produït per un britànic que es diu Blair Muir, amb aquesta mescla d'espanyol i anglès, The First Baby I Know Is In My Life, el conjuntito le queda guai. Do Your Sister in English Mind, que deia aquell. Do Your Sister in English Mind. Escoltes Flash, anem ara cap a Palma amb el Relsby i el seu Tubacín.

És aquest colombià que va aparèixer com un bolet a l'escena fa uns anys i que s'ha anat consolidant com un dels grans de Colòmbia i també de tot el reggaeton, l'afrobeat. És el BL des de Barranquilla amb el seu col·lega, el productor Lowby on the Drums, amb això que es deia Mi Refe. Quan passen 8 minuts de quarts d'una del migdia, escoltes Flash FM. D'aquí no resta ni Latini, amb un temazo, el Dos Amantes. Abans el Quevedo, ¿vale? Flash. Amb aquesta ja la coneixes, el Golpito.

Hacemos el amor por el teléfono. Buah, quin tema més mític, tu. Pell de gallina, és Héctor el Fader, un dels pares del reggaeton al costat de Wisin i Yandel, amb el teléfono, un tema que torna a ser viral aquest 2026 i que fa entrar ganes de cap de setmana ja, eh? Per cert, aquest dissabte 5 de setembre ja sabeu que Sant Feliu de Guíxols xutarà fort i també es punxarà fort. T'explico de què va, perquè de 8 del vespre a 12 de la nit hi haurà sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena de Flash al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, eh? Això serà després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala, en benefici de la investigació del DIPG i en la lluita contra el càncer infantil. En quan acabin els partits, la festa doncs continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme amb el segell Flash, eh? Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar, vale? Ja ho saps, ja ho saps. Aquest 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival. Amb qui? Amb qui si no? Amb Flash FM.

del Bad Bunny, que ens porta cap a Nova York, bueno, cap a Nova York, amb vela, que diu ell. Allà ho fan així. Estem a punt d'arribar a la una del migdia. Ho farem amb el Maluma, segurament amb la seva millor cançó de tota la seva carrera, i també amb el Quevedo. Des del Baifo, tornem al Baifo, el Caprichoso. Aquesta és Ni Borracho. Ui,

0: És una de les cançons d'aquest estiu 2026. Sona així de bé. És tremendo, és fantàstica. Quines bones vibres que m'entren quan escolto el Talk to You, una cançó que ens arriba des d'Holanda amb un parell, un duet de música electrònica que es diuen Another i que a més es dediquen també a girar per tot el món amb les seves festes, que ho peten bastant. Si has anat a alguna de les seves, que alguna vegada han vingut aquí a Barcelona, doncs ho sabràs. Molt bé, doncs la una del migdia i 3 minutets ja. This is Flash FM. Hem començat a nova hora amb aquesta cançó que s'ha guanyat l'estampa, la insígnia de Mega Crack de la setmana aquí a Flash FM. Escoltes la camana! Què passa, flaxeros, flaxeres? Com esteu a aquesta hora? Va, que és dimecres i ja tenim el migdia, això ho tenim coll avall. Ja ho tenim fet, això, ja està fet.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo mateix. Doncs vinga, va, que a més em queden encara fins als 4, que són 3 hores encara per posar Wonder, molt de ritme. Ara anirem amb més novetats. Abans això, el Danny Ocean amb el Merreuso. Vaig veure un meme l'altre dia que parlava de la pel·lícula aquella d'Ocean's Eleven, que surten el Brad Pitt i el George Clooney i tal. El protagonista de la pel·li es diu Danny Ocean, com el cantant aquest, però en cap moment de la pel·li sona el Merreuso. Llàstima, llàstima.

sembla d'aquelles cançons infantils que van recitant els dies de la setmana, del dilluns fins al diumenge. Però aquí ho fa amb un toc bastant romàntic, bastant amorós, aquesta proposta tan tranquil·leta de la Helena Rose al costat del gran Manuel Turizo. Fixa't, quines coses. Sona Flash la setmana, una de les que més et posem aquestes últimes setmanes. Valgui la redundància. Quan passen 10 minutets de la una, anem a seguir amb molt de ritme. D'aquí no res, Lola Índigo i Quevedo sonant a Flash. Ja ho veuràs. Abans, però, anem cap a Puerto Rico, amb el Mora. Molts fans té el Mora arreu del món, jo m'incloc. I aquesta la va fer amb el Zetangana, amb el gallec. Es diu Droga, sonant a Flash.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Flash. Flash FM Andorra. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
6: Flash, Flash, Flash,
5: Flash. Flash FM.
7: Flash

són els reis de la bachata, segurament, eh? El Romeo Santos i el Prince Royce, els podem denominar d'aquesta manera, sens dubte. S'ho han guanyat després de tants anys dedicant-s'hi i, a més, han tret un projecte junts, s'han anat de gira plegats. Aquesta es deia Tardos, la més destacada. Va, anem a pujar d'intensitat. Amb una mica de perreo intens, sonant a Flash FM, a Aïssa i RVCV. Aquesta es diu Muchacha. Muchacha.

És el Rau Alejandro, un tio que ens té acostumats a les seves lletres bastant explícites. Està parlant de passar una nit en una habitació amb una dona. Es veu que es mullaran molt, hi haurà una mena de diluvi. Més o menys ja sabem per on van els tiros, estimat. Molt bé, xato. Passen 4 minuts de quarts de dues. Si teniu més ganes de més perreïto, mira, d'aquí no és res, el Daddy Yankee i també un especialista ara sonant. Ja veuràs. Quina cara més dura que aquest. És el Real G4 Life, el Ñengo Flow, que fot el crit d'inici, com dieu. Ei, veniu cap aquí, veniu cap a Flash, que amb l'Omar Kurz hem fet això que es diu Forever to Gantel.

El tema original del raper Snow el va agafar el portorriqueny, el pare de tots plegats, el Daddy Yankee, li va donar el seu toque personal, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, eh? Quins records ja fa, doncs, 7 estius d'això. Te l'hem posat a flash, camí tranquil·lament cap a les 2 del migdia i arribarem d'aquí una estona amb l'Abad Kial i el seu Choque, o també amb l'Anna Mena. Flash! Aquesta l'ha fet al costat de la Lola Índigo, en combinació 100% andalusa i molt salaeta, molt salaeta, eh? Es diu Petito, sonant a flash.

Aquesta, el Quevedo, no la va posar dins de cap àlbum, simplement ens la va regalar com a senzill fa 3 anyets. Es deia Colòmbia, per mi una de les seves millors cançons en tota la carrera. Te la posem aquí a Flash FM quan queden 10 minuts per arribar a les 2 del migdia. És dimecres ja, mitja setmana a Colla Vall, 2 de setembre. Que ràpid passa el temps, eh? Anem a bon ritme, mare meva, tu. Els que vam tornar de vacances, els que vau tornar de vacances aquesta setmana, jo crec que ja no ens en recordem. L'any està passant rapidíssim. Estem ja superant 2 terceres parts de l'any 2026, per cert. De fet, avui ja marca el 67% de l'any complert, el 67% de l'any. Ja l'hem superat, ja queda menys de... Queda una tercera part només de 2026.

trobar el prime d'aquest tio, el puertorriqueny Lunay, que va publicar això amb l'ajuda del productor Chris Jeda i el Soltera, un tema que després també va rebre remix amb el Bad Bunny i el Daddy Yankee. Aquí posem l'original. Per cert, es rumoreja que el Lunay tornarà a la càrrega amb nou àlbum aquesta segona meitat d'any i pel que sembla té bona pinta. Estarem atents. De moment no ens movem de Puerto Rico. Va, que soni Mike Towers.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bona tarda, són les dues d'avui. Els dos menors d'edat detinguts a Manresa per la mort violenta d'un home la matinada passada passaran a disposició de la Fiscalia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els dos detinguts són nascuts a Catalunya i ha plantejat si cal que com a societat prenguem mesures contra l'extrema dreta. Mentrestant, unes 200 persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima. D'altra banda, tempesta política a Espanya per un informe policial que assenyalaria que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern espanyol assegura que s'està analitzant el contingut de l'informe i nega que s'hagi ocultat informació. Mentrestant, l'oposició demana explicacions i el Partit Popular fins i tot la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga en un grau o un altre, defensant el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas Pisa i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha tancat la incorporació com ha cedit d'Antoni Gorosabel. I el futbolista del Real Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut, gairebé quadriplicant el límit legal, i ha rebut una multa de 14.000 euros i li han retirat el carnet. Pel que fa al temps, dia assolellat en general i aquesta tarda començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot la zona del Ripollès i l'Alt Urgell. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Lleida, 29 a Tarragona i 33 a Girona.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Un cop més aquí ens teniu el duet d'or aquest estiu, el Quevedo al costat de l'Elvis Crespo, un tio que té una trajectòria ja llarga, eh? L'Elvis Crespo, que era el que cantava aquell de... Suavemente, bésame. És el mateix tio, ja ho sabeu, ja ho sabeu. Aquí el teniu, cantant sobre La Graciosa. This is Flash FM. Això és Flash FM. Hem fet servir el nostre número 1 per començar nova hora, passant 6 minutets de les 2 del migdia. Què tal, flasheros, flasheres? Està passant volant això. Anem a bon ritme i, a més, d'aquí no res, anirem a Argentina cap a la Emilia, amb la Emilia i també cap a França amb el Lugel i el seu Movimiento de Sante. Bona pinta, això. Va, no desconnectis.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Doncs vinga, va, anem cap allà.

me presento a una batalla de farmear aura i el rival que em toca a la primera ronda resulta que està escoltant Flash FM. Oi, està begut oli, ja cagada pastorets. Perquè ja sabeu que escoltar Flash FM dona punts d'aura al vostre carnet i més quan posem temes com aquest tan xolos, eh? El no sé bé, vaya facto, no es veu res en el fum. La Emília Bernis, la Ludmila i Zeca, clar que sí. A més, d'aquí no res, una mica de Juan Magán amb el seu electro latino. També tindrem la Shakira sonant a Flash, ja veuràs. Flash! Abans, però, anem cap a Colòmbia, amb el so marca de la casa del BL. Aquest es diu No tiene sentido.

0: 8.
1: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. Quatre actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM. Flash.
7: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

estona. Deixa'm felicitar-te perquè has triat la banda sonora correcta per animar el teu dimecres, eh? Has triat, estàs deixant influenciar per el poder del ritme, del repartim a totes hores 24-7 aquí, ja ho saps, ja ens coneixes. I un dels màxims exponents de la nostra fórmula del ritme és el Mike Towers, amb aquesta proposta que va fer uns mesos, es diu Un Ara Más. Ens apropa cap a quarts de 3 de la tarda, moment de virar cap al Latin House. Què us sembla, amb una mica de John Summit? Sí? Doncs vinga, va, que soni, sisplau. Aquesta l'ha fet amb el Fercho a les veus, es diu Chica 305.

Un tema d'aquells especials, eh? Tenen alguna cosa que els fa diferencial. És el Casanova de Sulking amb Lola Índigo i RVCV sonant a Flash FM, on, per cert, hem de parlar d'un plan xulo per aquest cap de setmana. I és que el 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols, ojo, perquè no només es xutarà fort, també es punxarà fort. T'explico, eh? Perquè ja des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, eh? Això serà després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala, en benefici de la investigació del DIPG i la lluita contra el càncer infantil. Quan s'acabin els partits de futbol, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot, vale? Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar, ja saps. El 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festivalaco i, a més, solidari amb nosaltres, amb Flash FM.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

Són el Quevedo i el De La Osa, que aquí es nota que pues, no estaven en el seu moment més esplendorós quan van gravar aquesta cançó, que es diu Still Loving, sonant a Flash FM. Els devien haver trencat el cor o alguna cosa, llavors, bueno, pues, estaven tristos. Flash. Aviam si ho anem... Ui, em sembla que això no ho podem animar gaire, eh? Perquè la següent també és boníssima, però també estan bastant tristos. Bueno, és el rotllo d'aquesta hora. És el de Lejitos Remix. Va, vinga. Amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, que, doncs, que tampoc valen per gaire aquesta hora.

des de Colòmbia, els Parceritos, BL, West Call i la producció de Ovi on the Drums amb aquest experiment musical, el W705. La plena, eh? Vaya tremendo hit, vaya èxit gros, gros, que va ser això, eh? Va, baixem cap a Xile. Amb el Kid Voodoo, suposo que ja el coneixeu, un dels cantants més importants de l'escena en aquell país, col·laborant amb el J.C. Reyes, també, que déu-n'hi-do, deixa el sol aquest. Aquesta la van fer junts, es diu Me Mareo, sonant

ja saps com es diu Escápate conmigo, la va fer l'Ozuna al costat del Wisin. El Wisin, que per cert, que ha sigut el creador de la Universitat del Perreo, que es va fer molt viral fa unes setmanes quan va aparèixer aquest concepte a l'internet, obra de molts memes i tal, això de la Universitat del Perreo, Wisin crea la Universitat del Perreo, tal, no sé què. Doncs es veu que al final era una campanya de màrqueting, la Universitat del Perreo, per anunciar el nou disc de Wisin, que tindrà aquest nom, i que surt demà passat. Demà passat, tu dia, 4 de setembre, nuevo disco de Wisin. El rector en cap de la Universitat del Parreig, dels quals, si existís, aquí a Plaja FM, seríem autèntics doctorats. Trauríem 10 a tot arreu, clarament. Un altre que trauria bones notes a la Universitat del Perreo seria la Shakira, seguríssim. Aquest és l'himne del Mundial, el Dai Dai.

0: estrenem amb el nostre mega crack de la setmana, el Talk to You dels Another, un tema de house que ho està patant arreu del món. Ens arriba des d'Holanda, té influències així una mica com 2000eres, noranteres fins i tot, una mica Daft Punk sona, no? Molt sintetitzador aquesta veueta, no? Una mica de Market, Better, Faster, Stronger, més o menys, més o menys, salvant les distàncies, evidentment, per favor, o sigui, Daft Punk estan allà. This is Flash FM. I la resta estan aquí baix. Passen 3 minuts a les 3 de la tarda, família. Vinga, va, última horeta que passarem junts, perquè ja sabeu que a les 4 s'hi posarà el Domena amb l'Interactua per posar-vos tot el que li demaneu. Va, escolta, doncs anem a rematar això com Déu mana. Sí, senyor, va, som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, i el que sonarà ara és el Quevedo al costat de la nova línia, amb el Golpito. Mami.

0: Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti.
1: Estaria guapo, provar una noche en Medellín, passar una nit per allà de festa amb tota aquesta gent. És el Cris MJ, una cançó que aquesta és la versió original, per cert, però també té un remix oficial que va sortir amb la Karol G i el Ryan Castro i que també té molt de flow, la veritat. Ja et dic, aquí posem l'original, però potser algun dia d'aquests et posem el remix. D'aquí no res, Capo, però abans l'Abat Gyal des de Vilassar, amb aquesta que es diu Dame. Dame.

0: un 8.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM.

0: és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash FM. Tenim els himnes. Tenim el ritme. Ritme, ritme. Ritme. Som els primers en presentar-te els artistes que més ho peten i les últimes novetats. Flash FM. Tenim el poder del ritme.

Bé, què us sembla? Això és el nou remix del Rayos de Sol, original del Henry Méndez i el José de Rico, amb el Juan Magán, el Chino y Nacho i el Lucra, el de la Morocha, eh? Va, només faltava aquí el Papa de Roma, el Pájaro Loco i el Barack Obama, tu, per fotre-li més gent, saps? No està malament, a més d'aquí no res, aquí a Flash FM, més ritme amb Rau Alejandro i Farruko i el seu Fantasies, o si tenem més cap a l'actualitat... Aquesta d'aquí, a Issa, al costat de RVFV, producció de Crimli, boníssima, per cert, es diu Muchacha. Muchacha.

tragueren i de la casa, de casa ens tragueren, eh? Los del Espacio des d'Argentina, el Duki, la Emilia Mernes, Litquila, Tiago PZK, Maria Becerra, etc, etc. Són tots aquí. No hi falta ningú, no hi falta ningú. Passa un minutet de quarts de quatre de la tarda. Escoltes Flash FM i si vols seguir amb escoltant Perreo, tens, estàs de sort, perquè d'aquí no res, tenim una mica de Bad Bunny i també abans, ojo, els Figaflaues amb la Muixca. Això es deia Diable, és Perreo en català, 100%. Puja el volum, que això sona que trona.

Aquesta ens arriba des de Sud-àfrica. Fa un parell de setmanes que l'hem triada per incloure-la dins de la nostra fórmula, la fórmula del ritme, molt acurada, molt pensada perquè tu puguis desconnectar-te i només centrar-te en la música que sona a la ràdio i que sigui bona. Sobretot bona, eh? Va, que queden 20 minuts per arribar a les 4, moment en què s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua. Abans, però, bueno... Flash. I tenim temps encara, minuts per estona, una estona llarga per escoltar encara bona música. Sonarà Quevedo amb el Ni Borratxo d'aquí no res. Primer l'Anna Mena i la Lola Índigo amb això que es diu Petito.

com més és el Mike Towers, un sospitós habitual, podríem dir-li, quan escoltes el poder del ritme de Flash FM, perquè comptem amb ell sovint, són molts els èxits que té, ens agrada el seu ritme, per tant, són faves comptades cap a dins. Aquesta es deia Degeneré, la va fer amb el productor Benny Blanco, que és també un tio molt respectat. Queden 12 per arribar a les 4, s'ha d'acabar el temps, he de posar un temazo. Per sort, tinc per aquí el Manuel Turizo. Ui, com m'agrada aquesta, que bé que sona. Fantàstica. 2017, fa 9 anys que va sortir això, ja flipes com passa el temps. Es diu Una Lady Como Tu.

0: tal, família? Com esteu?
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més a Flash FM. Arriba Batllia, l'Amchencho Corleone.

sonant en aquests moments arreu del món, el so i el ritme de la catalana, Batgial, molt ben flanquejada, molt ben acompanyada per Xenxo Corleone, gràcies a aquesta cançó que es diu Choque, que forma part del nou disc, entre cometes, evidentment, nou disc, que és relativament nou, però té un cert temps ja, de la pròpia Batgial. Què tal, com esteu? És l'Armand Maravall, qui marxa, salutacions, en Domènec, qui us acompanya un cop més al llarg d'aquesta tarda, al llarg d'aquestes 4 hores d'interactuar. Soy ritme, com sempre, a través dels vostres missatges que fins i tot abans de començar el programa ja ens envieu al 628-060513 i que en molts dels casos també avui s'aniran recompensats amb una samarreta del nou marxandatge de Flash FM. Nou disseny. En aquest cas, temporada 2026-2027, també recentment estrenada, amb tot el que això comporta. Per tant, s'obre la veda, ja sabeu. M'encantarà llegir-vos i escoltar-vos, saber de vosaltres i entendre de primera mà quina és la vostra situació al llarg d'aquest dimecres, per cert, segon dia del mes de setembre. No sé si neu o torneu. En qualsevol cas, m'ho expliqueu. Bona tarda, Sergi. Diu, sóc el Jordi, de Sabadell. A veure si em podries posar, sisplau, la cançó Petito A de la Anna Mena i la Lola Índigo. Porfa, doncs, i tant que sí. Primera de tantes cançons i cap sorpresa, eh? Sabem perfectament que aquesta és de les predilectes i que sonarà unes quantes vegades avui.

0: L'atmosfera que crea i el rotllo pompós des del principi fins al final d'aquesta cançó. Ens diuen, hola, interactua, som uns col·legues de Terrassa, estem anant cap a la platja i el trajecte està sent un drama perquè ningú es posa d'acord amb la música del cotxe. Així que hem decidit deixar-ho a les vostres mans. Ens podries posar, si us plau, la que vulguis, però que sigui d'Omar Curs, dedicada al nostre amic Pau, diu que avui es baixa l'excursió prevista. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres per posar el vostre destí musical aquesta tarda a les nostres mans. Omar Curs ha fet moltes cançons, grans èxits, evidentment aquest Coco West. I el que hem seleccionat, que espero hagi agradat, si no a tothom, a partir de tots aquells que formin part d'aquest trajecte. Camí de la platja, quina sort. Aprofiteu tant com vulgueu. Va, 628-060513. Primeres passes plegats. Aquest nou interactua una tarda més de Flash FM.
1: Hola, Flashero.
0: Hola.
1: Quiero pedir la canción de Batquial de Fuma para todas las chicas de este mundo.
0: Sí.
1: Empoderadas todas.
0: Bravo.
1: Una abraçada.
0: Una altra ben forta. És Ràdio Batquial, això, avui, pel que sembla. S'apunta una altra amb aquest Fuma. Cançó que va sobradíssima de ritme. Som-hi.

0: Escoltes l'Interactua. El 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, no només es xutarà fort, es punxarà fort. De 8 del vespre a 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortega i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
3: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. 4 actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
9: Flash FM.

0: On tenen bastant d'elegidos, gràcies a aquesta versió, en aquest cas original, i al pertinent remix, que també és un èxit d'aquest tema de Jay Wheeler.
1: Hola, bona tarda, Fly. Poseu la cançó que vulgueu, sí, i la dedico a la meva germana, Anna Giné, bueno, a les meves germanes, a totes,
0: sí,
1: i al meu fill, Arnau. Un petó i bon estiu.
0: Moltes gràcies pel que queda d'ella, evidentment, eh? Sobretot aquells que encara tenen la possibilitat de veure'l intensament. En qualsevol cas, era, doncs, aquest de Lejitos, que hem aprofitat la vinantesa per fer sonar, ja que ens deixaves trigar qualsevol de les altres cançons que tenim disponibles, sabent que molta gent l'espera. Estem als predilectes del playlist de Flash FM. A través de l'Interactua, va, recordeu el WhatsApp del programa, si paren els WhatsApps per a la música. De fet, aquest programa no tindria sentit, per tant, és un molt bon moment perquè espavileu una mica i feu cas a la nostra crida, eh? Cosa que us agraïm especialment sempre, no només de paraules, sinó també otorgant-vos samarretes del nou marxandatge de Flash FM. Sé que molts la voleu, eh? Qui la segueix, l'aconsegueix, se sol dir normalment. Envia'ns
2: la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Bona tarda, diu. Avui és l'aniversari de la meva filla Alejandra i m'agradaria dedicar-li una cançó, diu, la de Muchacha. Diu, i que la felicitéssiu, si és possible, abans de les 5. Moltes gràcies i una salutació, evidentment, abans de les 5. És així, complim. Afortunadament, ja et dic que és casualitat. La felicitem i li fem sonar aquesta cançó d'Aixa, RV, FV i Krimli. Muchacha, muchacha!

0: comença bé. No ve mudo ni borratxo. Bona tarda, Domènec, què tal? Soc la Mariona i vull dedicar-li la cançó Ni borratxo del Quevedo a tota la meva família. Diu, aquest estiu hem estat precisament de vacances a Gran Canària i hem disfrutat moltíssim. Sisplau, regala'm una samarreta de Flash FM i així la tornada es fa una mica més fàcil. Moltes gràcies i molt bona tarda. Gràcies a tu, bona tarda, ben retrobada. Samarreta de Flash FM per tu, de seguida prenc les dades. Benvinguda. Després de les vostres vacances per les Canàries, per les afortunades. Tornem a la rutina, a la normalitat i nosaltres continuem a les nostres festes, eh? Aquest divendres, dia 4 de setembre, obrim un nou cap de setmana. Passant-ho bé conjuntament amb la gent de Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A partir d'un quart d'11 de la nit, a l'escenari del ciment de la plaça de la Mostra. Has de venir a donar-ho tot, eh? Evidentment. Amb actituds. Amb les sessions d'aquí us parla Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking, que s'apunten com més a la festa. Prepara per una nit sense parar amb la millor música, molt de ritme i molta festa. Aquest divendres, dia 4 de setembre, ens veiem a Viladecans. Festa... No, no, festa no. Festassa, Flash FM. Ens veiem i les veiem, evidentment. 628-060513. Per cert, tinc més marxandatge, eh? Tinc moltes més samarretes de Flash FM per anar-vos regalant al llarg de tota aquesta tarda a través d'alguns dels missatges o tots que ja ens agradaria que ens anem enviant.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Hombre, hombre.
1: Bueno, soy Jordi de Sant Cugat i li volia tornar la dedicació que em posis la de Superestrella.
0: Sí.
1: I dedicar-se a la... a Piri de Lleida, molt a Marina de Sabadell,
0: sí,
1: i a Laura de la Mella. Espero que li hagin anat tots molt bé les vacances.
0: Ja et dic jo que sí, eh?
1: I m'anarego que estiguin de tornada. Vinga, jefe d'equipo, que vive entera actua, bona tarda i fins demà. Adéu!
0: Adéu, simpàtic.

0: La cançó que marca molt la diferència. Bona tarda, Sergi. Soc el Jan de Calafell, aquí disfrutant de la bona música mentre treballo escoltant Flash FM de Repartidor. M'agradaria escoltar Baile Inolvidable del Bad Bunny i us la vull dedicar a tots vosaltres. Moltes gràcies. Doncs rebem la teva dedicatòria, encantats de la vida, i evidentment te la fem sonar una altra vegada aquí a Flash FM, de tantes que ho fa al llarg del dia. Mai són suficients perquè està ben parida com ella sola, eh? Pot agravar o no, però la veritat és que és indiscutible. Això té un flow, té un rotllo espectacular. Ens apropa una miqueta més a les 5 de la tarda. Anem fent xinutxano, mica en mica. Escoltant-vos, llegint-vos, hola.
1: Hola, Sergi, sóc l'Òscar de Tarragona. Avui m'agradaria demanar-te la cançó de... Escriurem, no sé si me la pots posar.
0: Està complicat,
1: i si no, Milionària de la Rosalía.
0: Aquesta sí, aquesta sí, veus?
1: Li dedico a la meva tieta, ahir li vaig dedicar al meu tiet,
0: sí,
1: que va regalar la samarreta, que s'acaba d'entrar que serà avi.
0: Sí, senyor.
1: I avui li regalo la meva, i li dedico a la meva tieta, eh? Un petó molt gran, la tieta, que s'acaba d'entrar que serà àvia.
0: També.
1: Igual que el tiet ahir.
0: Ah, carai.
1: Un petó molt gran, Sergi, adéu.
0: Tots són exclusives.
1: Li dedico amb ella i a tots els fleixos.
0: Molt bé.
1: Un petó.
0: Un petó, adéu, simpàtic, adéu, adéu.

0: una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Controla, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: No ens calen filtres a l'Instagram. Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Són les 5.

0: Mini, que lo hipnotizó. Els va hipnotitzar tots dos, a Ryan Castro i Capo, els protagonistes d'aquesta cançó que posa en marxa una altra hora de ritme sempre a la carta aquí a Flash 5 a través de l'Interactua. Aquesta cançó suposo que la coneixeu perfectament, en qualsevol cas vols a vosaltres sabreu també que es diu La Villa. Nosaltres també ens ha hipnotitzat aquest ritme reggae que mai passarà de moda, pel que es veu. Sigui 3. El WhatsApp del programa que espera els vostres missatges.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13. Immersos en aquesta nova temporada de programació recentment estrenada, Flash FM amb totes les ganes i l'energia que ens caracteritza. Ens diuen, hola, soy Valentina. Diu, i David, podeu posar la nova canció de Mike Towers, se llama Una Namas. Sí, home, sí, està controladíssima, diran que sí. Diu, nos encanta, sois los mejores, muchas gracias. El millor programa de ràdio, la millor emissora, la millor audiència. Tot perfectament concorda, eh? I Mike Towers, Una Namas, que ja sona. Demà la pista.

0: Rebe, que no sap res.
1: Hola, Sergi, soc la Noa de Castellterçol i vull demanar la cançó de Gran Via, de Quevedo i Aitana, i li dedico al meu pare, i el dilluns va ser el seu sant.
0: Molt bé.
1: Jefe d'equipo, estoy a tope.
0: A tope. Espero que també ho estigui el teu pare. Moltíssimes gràcies i el felicitem, evidentment, eh? En diferit, com deien aquells, perquè va ser dilluns, però mai és tard, com diu el meu jefe. Mai és massa tard per les coses en aquesta vida. Molt bé, el ritme ens el marcava el bo i millor de cadascun dels artistes que protagonitza aquesta cançó que ens demanaves. Fa una banda, Quevedo, omnipresent habitualment aquí a Flash FM, i Aitana, que l'acompanya en aquest cas, i aquesta cançó que es diu Gran Via. Moltes gràcies, Castellterçol. 628-06-13. Parlant d'indrets màgics a Catalunya, atenció, gent de la Jonquera. Aterrem amb el seu ritme de Flash FM, ho farem concretament aquest dissabte, la seva festa major. Moltes coses a fer i a viure, evidentment. Un programa espectacular que he tingut el privilegi de veure ja. Amb moltes coses a fer, entre elles la presència de l'Héctor Ortega i qui us parla, Sergi Domènech. Concretament a 2:45 de la matinada a la Plaça Nova, que és l'indret, el lloc triat, seleccionat per multitud d'històries destacades a la Jonquera. Estarem per allà, com sempre, regalant-vos samarretes i posant-vos musiqueta fins que el cos aguanti. Va, millor dit. Ens diuen hola, Sergi Domènech, som Gan Castells des de Lleida. Vull dedicar aquesta cançó, diu, a tots els supermercats que estan baixant els preus i fent promocions. Això, diu, és el que volem. Preus més baixos i més ofertes per a tothom. Per celebrar-ho, que soni ben fort, Titanium de David Guetta. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. I crec que per molt que baixin els preus continuen a estancar-se, eh? Déu-n'hi-do com està el panorama. És un no parar de... una escabatxina, diguéssim. Titanium, Sia. I Guetta, l'any 2011.

0: Escoltes l'Interactua. El 4 de setembre pots fer dues coses.
1: Dormir.
0: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
4: T'ha anat bé de gust la rutina?
3: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
10: Flash FM Andorra. 93.8.
15: Flash FM.
10: Flash FM. La clau.

0: Ha caigut en gràcia el rotllo de Maladí, Maladí, al llarg de tota una cançó que és tot un hit aquest estiu. Ens diuen, hola, bona tarda, mestre, sóc... Ah, calla, me l'acabo de carregar. Ah, no, recupero. En Carlos, des del Vendrell, m'agradaria que posessis la cançó Maladí. Li vull dedicar a la meva dona Amparo. Ahir va fer anys dir-li que l'estimo molt. Moltes gràcies, màquina, gas. Moltes gràcies i moltes felicitats, eh? A la sòcia, més faltaria. A ritme d'aquest Maladí, eh? Per un moment donat, se m'ha posat pertorbata perquè se m'ha anat el missatge, no sé ben bé on, i he hagut de fer el típic undo aquest dels ordinadors, perquè si no... Molt bé, per aquell que s'ho va inventar, eh? Si no, no estaríem... estaríem venuts, venudíssims. Va, continuem escoltant-vos, llegim-vos, continueu marcant el ritme d'aquesta tarda, com sempre, aquí, a Flash FM, on si no, que tal, com esteu? Gràcies per seguir-nos a través de qualsevol de les tantes freqüències, a través del nostre streaming. Qualsevol sistema és més que vàlid, apte per seguir-nos al rastre allà on esteu.
1: Bona tarda, Sergi. Com estem? Soc el Joan des de Valls.
0: Què dius?
1: A veure si avui em pots posar la potra salvaje, que fa molts anys que no l'escolto.
0: Home, anys...
1: Gràcies.
0: Tampoc seria, no? Anys o què? O potser sí, no sé. Com la

0: aquesta graciosa que para incessablement al llarg de tot un estiu que estem vivint intensament o com a mínim ho intentem. Diuen, hola, Flash FM, vull demanar la cançó de La Graciosa, de Quevedo, em faria molta il·lusió escoltar-la amb vosaltres. Una vegada més i tantes com faci falta, la veritat. I si a més em poguéssiu regalar una de les samarretes noves de Flash FM, seria increïble. Faria moltíssima il·lusió tenir-la i lluir-la amb orgull. A veure si hi ha sort, una abraçada i gràcies per fer-nos gaudir tant de la música. Doncs mira, estàs de sort perquè et regalo una altra de les samarretes aquesta tarda. Del nou marxandatge de Flash FM, seguit de Prenc les Dades. Moltes gràcies, per la teva fidelitat i per fer sonar un cop més el que molts esperaven, que és aquesta graciosa que no cansa de cap manera, És un no parar. Hola.
1: Hola, flaixeros. Soc la Cristina de Terrassa i m'agradaria demanar-vos una cançó de les últimes de Quevedo.
0: No fotis, una altra vegada.
1: O de la que a vosaltres us agradi. M'agraden totes les que poseu totes les tardes i durant tot el dia de
0: molt
1: Flash.
0: Molt bé, molt bé.
1: Així que una forta abraçada per tothom que escolta Flash. Flash FM,
0: sí.
1: I sobretot a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Super bé.
0: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçadota. Canviem a Quevedo una mica. Passem a Farruko i Steve Aoki i aquesta cançó que es diu Ja pa què, vale? Pato ben gran i gràcies pel teu missatge.

0: soc la Carla. Hoy me podrías poner, por favor, la canción Muchacha. RVFV, se la dedico a mi querida prima Amanda. Es su cumpleaños, muchas gracias. Viva, jefe de equipo, que estoy a tope. Moltes gràcies pel teu missatge i felicitem, evidentment, a la teva cosina. Més faltaria. Una salutació des d'aquí ben efusiva. Amanda, que tinguis un molt bon dia i que facis molts més, eh? Al ritme d'aquesta, Muchacha Bonita. Un altre dels himnes que ens deixa aquest estiu i que no para de sonar sempre que vulgueu aquí a interactuar. El WhatsApp del programa que espera els vostres missatges. Us el recordo un cop més, eh? Un molt bon moment per demanar tanda. 628-06-05-13. No volem que falti absolutament de res, oiga.
1: Ei, bona tarda, Domanda. Aquest dimecres

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM no es fa responsable que totes les cançons que posem t'agradin tant que no puguis parar de ballar. Flash FM. Non-stop 24 hores. Flash FM. Són les 6.

0: festa electrolatino gràcies a aquest clàssic carrabifa del propi Juan Magán. Ayer la vi bailando por ahí. Millorable. Molt bona cançó per engegar una altra hora carregada de ritme sempre aquí a Flash FM. A l'Interactua, sabràs perfectament que amb el carret jove tens un munt d'avantatges i promocions. S'acaba l'estiu, però no s'acaben els plans ni els descomptes. Si toca tornar als estudis, evidentment, amb el Pack Jove 2026, tens 5 euros de descompte a Abacus. En compres mínimes de 25 euros a productes de papereria, manualitats, jocs, joguines, excepte llibres. També tens la tarifa reduïda en tots els productes, és a dir, les mateixes condicions que les dels socis de l'Abacus. I si al setembre vols començar aquell esport que fa temps que et rota pel cap, tens descomptes en molts gimnasos arreu de Catalunya. I a més et pots equipar amb descomptes, ja que al cercador al carrer jove trobaràs avantatges en material esportiu, roba, calçat, accessoris, bicicletes, futbol sala, tennis, pàdel, segons l'establiment. També arriba Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre, amb teatre, moviment, circ i arts al carrer. Amb el carnet jove tens un 20% de descompte. I per immortalitzar les fotos de l'estiu, 50% de descompte a iMoments, en una comanda mínima de 30 euros. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital. carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. Avanti amb les moltes peticions i dedicatòries pendents que ve de les 8, una tarda més a Flash FM a través del Interactua. Hola, hola.
1: Bona tarda, Domènec. La Clàudia, de la platja de Sabinos, a Tarragona.
0: Sí.
1: Voldria escoltar la cançó de Shakira, Que fluya.
0: Que fluya.
1: Dedicar-li a tots els peixeros.
0: Que fluya.
1: També.
0: Gràcies.
1: I a veure si cau una samarreteta per poder lluir-la amb el meu moreno. Una abraçada a tothom.
0: Aquest moreno, aquest maleït moreno que costa de pillar però que se'n va molt ràpid, eh? Quiero...

0: bachata, càrrec d'aquests dos que saben perfectament fer-les. Hola, Flash FM, sóc la Júlia, des de Mataró, estic treballant i et juro que avui hi ha massa feina. Porto tota la tarda corrent amunt i avall, però com a mínim us tinc a vosaltres de fons. Podries posar la cançó Dardos, dedicada als meus companys de feina, que avui estan també sobrevivint aquesta tarda infernal amb mi. Doncs vinga, moltíssimes gràcies pel vostre missatge i tots els ànims del món des d'aquest humil programa, eh? Anant tant de bòlit com vas. El golpito, que deia Quevedo. Poc a poc i bona lletra, eh? Que vagi bé. El ritme de Romeo Santos i Prince Royce i aquest molt bon tema, molt bon èxit. Una mica empalagós, també, eh? Però, bueno, funciona de fans. Queda més que demostrats. I més? Hola, Pili.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Què dius?
1: Hoy, mira, te voy a contar un chiste.
0: Ah,
1: es
0: sí?
1: malo, ¿eh?
0: ¿Es malo?
1: Pero bueno, bueno, hay que resignarse.
0: Bueno, vamos a escuchar, va.
1: ¿Por qué al inodoro le encantan los otoños? Porque está cansado de veranos. Bueno, hoy me gustaría que me pusieras la de Máquina Time. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Escolta, Pili, no està malament, tampoc. Me l'apunto també pel meu playlist personal d'acudits així tontos i ràpids. Està molt bé.

0: Escoltes l'Interactua. El 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, no només es xutarà fort, es punxarà fort. De 8 del vespre a 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortega i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari i Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Love, love, love.
3: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics. Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta'm condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Doncs ja s'acaba l'estiu.
5: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
4: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
5: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
9: Prepara el curs amb tot el que necessites.
8: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
9: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
8: Boró Vallès. Especialistes en la tornada a l'escola.
9: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
11: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
10: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
13: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
12: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
13: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
12: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

Festival de llums i colors, tot glamour, tot fashioneo, aquesta i altres tantes cançons del mateix productor, eh? L'empremta de Ugel. Ei, Domènec Crac, què tal? Soc la Mireia des de Mataró. Digo, estic fent neteja de l'habitació perquè venen amigues a dormir. Això està molt bé. Està presentable l'assumpte, eh? Necessito motivació urgent. Posa Moving to the Sun de Ugel, sisplau, moltes gràcies. Cap al Maresme, Mataró, concretament, que vagi molt bé aquesta trobada aquesta nit, eh? Les amigues, qualsevol cosa, llamacuelga, estic disponible 24 hores. Que vagi bé. Moving to the Sun. Bueno, el que us deia, és una cançó que s'ha colat per la banda aquí a la programació de Flash FM, té molts fans i la veritat és que estem encantats de compartir-la. Tant com faci falta, no només aquí a la nostra programació, sinó als caps de setmana que s'esdevenen. Aquest, per exemple, ens faran passar per Viladecans, per Sant Feliu de Guíxols, pel torneig Sergio Ayala, concretament, allà de Tardeig, o per la Jonquera, a la nit, amb el tàndem de DJs de Flash FM. Farem veure'ns i viure intensament qualsevol de les tardes, perquè són bastantes tardes, ja últimament estan bastant de moda, o també les nits. Diu, hola! Estamos de vacaciones en Cunit. Molt bé, molt bé. Aprofita-les que passen ràpid, eh? Ja t'ho dic ara. Diu, a ver si hay suerte y nos podéis poner cualquier canción de Aitana, dedicada a Ariadna, Valeria y a mí. Y a mi amor, perdón, Jordi. Gracias de corazón. Doncs res, només faltaria. D'això va aquest programa, de que demaneu, dediqueu cançons, com acabes de fer, i nosaltres les posem. Aitana té moltes cançons, però aquesta especialment és la que en aquests moments molts esperen. Ho sé perfectament, eh?

0: Que bé s'ho han muntat, Ana Mena i Lola Índigo han arribat a les últimes amb la seva cançó aquest estiu, però s'han col·locat les primeres ràpidament. Heu interactuat, t'escoltem a Vilassar. Anem cap al gym, però crec que tenim més ganes d'anar a berenar. Això està bé. Jo també ho faria. I ja, si de cas, demà recuperem. Ens podries posar Petitoa i ens regales una samarreta? Doncs mira, sí i sí. Posem Petitoa, que ho acabem de fer, i et regalem una samarreta, vale? Però demà toquen al gym, eh? Si no va a berenar avui. Que vagi molt bé i que tingueu molt bona tarda, va.
1: Oli, oli.
0: Hombre.
1: Hola,
0: hola. Obi.
1: Feliz miércoles por la tarde.
0: Sí, senyor.
1: Obi de Figuera.
0: Com estàs, tio?
1: Benvinguts. Sergi, guapo. Besito y abrazo.
0: Que no som gratis. Quanta temps. Quanta temps.
1: Espero que estéis todo muy bien. Flasheros, flasheras, amigos, amigos, oyentes, para todo. Sergi os va a dedicar una canción que él elija. Como
0: ¿yo?
1: Hace mucho que no interactúo, pues le dejo a él a elegir.
0: Venga, ¿vale? Va, perfecto, sí.
1: Abrazo para todos. Hasta mañana.
0: Adeu, Obi. Escolta, benvingut, eh? M'ha fet molta il·lusió rebre el teu missatge entranyable, oient de l'interactuar, que estava desaparegut. La veritat és que estem bé, no ens podem queixar. Fa uns dies enrere estàvem millor perquè estàvem de vacances, però bueno, és el que hi ha. Jo sé que t'agrada molt aquesta cançó, vale? Ja que em deixes triar, crec que l'encerto si et poso aquest Colona, Colona.

Hola, hola, Flash FM, sóc en Marc des de Vic, estic corrent al bar amb una calor, diu, criminal. Ens podries posar, sisplau, de Lejitos Remix, dedicada als meus companys que avui estan igual de fregits que jo. Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé aquesta jornada d'avui al bar. És com molt esclau, entenc, eh? Els bars és... clar, qui passa per allà una estona no ho entén, però vull dir, necessiten bastanta dedicació. Si vols que funcioni i vagi bé, evidentment, eh? I fins aquí el superconsejito empresarial del dia. Moltes gràcies. Siguiente. 628-060-513. El WhatsApp de l'Interactua. Soy Ritme, com sempre, a la carta. Estem per aquí. Estem per aquí. Evidentment, tampoc teníem res millor a fer, eh? Aquesta hora què? Què millor? Que està posant aquí cançonetes a la penya que contacta amb nosaltres i que ens segueix cada dia. No pot haver-hi millor pla. Com a mínim que jo sàpiga. Bona tarda, Sergi. Què tal? Soc la Cristina d'Igualada. Hola, Cristina. Diu, pots posar Hola Remix de Lenny Tavares, Chencho Corleone i Junna. A veure, diu, si tinc sort i em regales una samarreta. Moltes gràcies, maco, i adéu. Doncs a tu, pel teu missatge, la teva fidelitat. No deixis d'escoltar-nos i de provar d'aconseguir aquesta samarreta com acabes de fer. Sort.

0: Marcus, i aquesta cançó que pinta més que bé. Estic convençut que tindrà un recorregut allò més interessant de tornada precisament d'aquest estiu. O sona Marcus, com bé us deia, aquesta cançó que es diu concretament Sisi, tal qual, eh? Amb Z. Sisi Emperatriz. Quarta i última hora d'Interactua aquí a Flash FM. Salutacions de Tomena. Últim avís, l'escol per tots aquells que vulguin demanar, dedicar la cançó que vulguin i ser protagonistes d'aquest show de ràdio. 628-06-05-13, hola.
1: Hello, hello, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Hola.
1: Continuem amb aquestes calors que sembla que aquest estiu no vol marxar.
0: No s'acaben, no.
1: Escolta'm, posa'm avui, sisplau, la cançó de Yapaqué i li vull dedicar a Pili de Lleida, Marina i Àngeles de Sabadell,
0: sí,
1: al Jordi de Sant Cugat, a tu i la resta de flaixeros. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, gràcies pel missatge.

0: Tani, per aquí, hola.
1: Bona tarda, Flaixeros. Com esteu?
0: Molt bé.
1: Doncs a mi m'agradaria escoltar la nova cançó de la Karol G, Baby Wow,
0: sí,
1: que estic de camí cap a casa. I, bé, bueno, amb aquesta caloreta, aire condicionat...
0: Sí, oi?
1: Em costaria mitjana a la platja, eh? Vinga, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu pel missatge. Efectivament, el d'aire condicionat s'ha convertit en pràcticament una obligació, eh? Veureu com arribaran les factures aquest estiu. Cosa exagerada. Doncs, efectivament, és la més nova de Karol G, ha despertat el vostre interès, pinta més que bé, i l'acompanya... Oh, sorpresa, aquesta sí que no l'hem vist venir, eh? Rusowski, el paio del Malibu, que a priori no tenia absolutament res a veure, però ves per on han trobat un punt molt interessant de col·laboració a través d'aquesta cançó que ens acaben de demanar. Hola, Sergi, sóc la Laura des de Solsona. Estic ajudant el meu pare al jardí i crec que molesto més que no pas una altra cosa. Potser ets més de bricolatge, no? O què? No sé, no sé. Diu, em poses Blackout, sisplau, i si pogués ser m'agradaria tenir una samarreta d'aquestes que regales de Flash Fire. Moltes gràcies, amiga. Te la regalo, eh? Però perquè surti del jardí, ajudar el teu pare de veritat, en aquest cas.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs L'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu hi trobareu l'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62, hi arriba The Music of Stranger Things, amb Kyle Dixon i Michael Stein. Al Teatre Coliseum, del 4 al 6 de setembre, s'hi representa Cop de Rock. I al Teatre Eòlia, també a partir del dia 4, hi trobareu Què és un cadàver. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot plegat entrant a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Love, love, love.
3: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Els docents mantenen la lluita al carrer.
2: La manifestació en defensa del català.
3: Els metges tornen a fer vaga.
4: Els usuaris de Renfe diuen prou.
5: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. Diada.assemblea.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: tantes ganes de ballar?
1: Què? Tens ganes de moure't?
0: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
1: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
2: La que manda.
3: I punt.
4: Flash!
1: Flash FM amb el poder del ritme.
4: This is Flash FM.
1: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
3: Flash FM.
1: La que mana. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
4: Flash.
1: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Audiència de Flash FM, hola, interactua. Som la Carla i la Berta des de Girona. Estem fent una tarda de piscineo i el nostre amic Jan aposta amb nosaltres que no som capaces d'enviar-te un missatge per demanar-te un anamàs a Light Towers. Posa la porfa, Sergi, confiem en tu. Doncs molt bé, aquesta confiança dipositada en la meva persona. Ha tingut resposta positiva. Moltes gràcies. Que vagi bé, Carla, Berta, abraçades. I sempre que vulgueu, no me faltaria. No cal apostar res perquè probablement guanyeu sempre. Estem de tornada, després de la pausa. Continuo escoltant-vos una estona més. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Marc, de Massalcoreig.
0: Què tal?
1: Mira, m'agradaria demanar-te la cançó de Dardos. I li dedico a la meva parella, que estem aquí al cotxe, camí de València, a una boda.
0: Molt bé.
1: Merci, bona tarda.
0: Moltes gràcies, molt bon viatge i felicitats a aquesta parella.

0: Cançó concebuda especialment pel Mundial, que va quedar enrere fa temps, fa dies, mesos. No, que encara dura, encara s'arrossega, eh?
1: Hola, Sergi Domènech, soc l'Aran de Girona i m'agradaria que fiquessis la cançó de Dai Dai.
0: Molt bé.
1: M'agradaria participar en algun sorteig. Adeu.
0: Pues aquesta setmana crec que l'Euromillón tenia un vot important, eh? Però bueno. Aquí estem regalant samarretes, però no va per sorteig. Això és que jo les vagi regalant i ja està. No compliquem que la vida amb sortejos ni punyeta. Bueno, el divendres 4 de setembre pots fer un parell de coses. Dormir o ballar fins a rebentar a Viladecans. Jo triaria l'opció 2, diguéssim. Perquè serem nosaltres. Festa Flash i FM al Parc de la Marina. Que no sé si està morena o no. Un quart d'11 de la nit a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra. Vine a donar-ho tot amb les sessions de qui us parla. Sergi Domènech, Héctor Ortega i Lady Viking, que s'apunta també a la festa. Preparat per una nit sense parar. La millor música, molt de ritme i, evidentment, molta festa, que és el que es busca, eh? Aquest divendres és la cita, dia 4 de setembre. No facis més plans perquè aquest és el pla. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans. Vinga, som-hi. Sergi, com estàs? Soc en Jesús des de Terrassa. Feliç dimecres a tots els flaixeros i flaixeres. Espero que et trobis bé i que hagis passat les vacances igual de bé. Bueno, i que ve tornar a escoltar-te per aquí. Jo aquí diu hospitalitzat per un problema de fetge. Vaig, bueno, paciència. A veure si demà tinc alta. I aquí estic escoltant-te per animar-me. A veure, sisplau, si podries posar alguna cançó al Psycho. Gràcies, Sergi, i bona tarda per tothom. Doncs encantat de rebre el teu missatge, Jesús. Espero que, efectivament, com bé dius, demà tinguis l'alta, que segur que sempre és una bona notícia, vale? No entiendo si...

0: És probablement l'èxit més rellevant a casa nostra d'aquest artista que fins que no va arribar amb aquesta cançó sota el braç desconeixia. Es diu Rusowski, després del temps encara el demaneu, eh?
1: Hola, som l'Oriol
2: i el Rubén
1: i ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Malibu, que és la nostra preferida i estem aquí a la feina a punt d'acabar.
0: A punt de... a punt de Carmel, eh? Doncs ja som uns quants. Paguem veles per avui, s'acaba l'interactuar, la programació de Flash FM continua avançant, ho farà de seguida amb el Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal, soc en Domena, demà a partir de les 4 molt més ritme, com sempre, a la carta, eh? Moltíssimes gràcies per fer d'aquest un altre show espectacular. I abans de marxar, una última, evidentment.
3: Hola, Sergi, som la Paula,
4: la Blanca
3: i la Sara. I anem a Sardenya. Ens agradaria molt que ens posessis Baby Wow. Una abraçada.
0: Quin bon pla. Un petó. Adéu, adéu. A disfrutar molt, moltíssim. Molt bon viatge. I aquí teniu la cançó que ens demaneu, la més nova de Karol G. Amb precisament Rusowski. Qui ho havia de dir? Adéu-siau. Fins demà.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Ja són les 8 en punt del vespre i ja comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bona nit a tu, molt bona nit a l'audiència i avui, sí, més que mai, sí, bona nit a la Marta.
2: Hola, Marta. La Marta és la nostra sexòloga, que aquesta temporada també estarà amb nosaltres cada dimecres.
4: Yes. Heu tornat a contractar, eh? Jo no donaré un duro.
2: Que alegria, que alboroto. Marta, com estàs? Com a l'estiu?
4: Ai, pues tenia moltes ganes de tornar.
2: Sí? Has sí, tingut ja molt de sexe aquest estiu?
4: No, he estat bastant...
2: No!
3: Ah, no?
4: Bueno, no ho sé.
3: Ojo!
2: O sí o no?
4: A ver, para lo que yo era, no.
2: Ah.
4: Pero bueno, es que no siempre puede estar a tope, es que a veces también necesitamos descansar, parar una mica.
3: Es que la gente no lo sabe, pero la Marta no es coña, ha estado a Hawái.
4: He estado Hawaii, tres semanas a Hawái, he vivido aventuras.
2: ¿Y vas a tener sexo a Hawái?
4: No, no,
2: no. ¡No!
3: ¡Ah, no!
2: ¡Dios!
3: ¡Vaya mentidera!
4: No, que no.
3: ¡Yo sé todo!
2: Ha fet mig Hawaii? Però, Marta, estàs contenta de tornar amb nosaltres?
4: Molt, us trobem molt a faltar, sobretot a l'audiència.
2: Que bé.
3: Bé.
2: Ah, sí, nosaltres no.
4: Bueno,
2: ah,
4: vosaltres també, perquè em pagueu.
3: Ui, serà possible, jovencita?
2: Per favor. Et paguem pels teus serveis, Marta?
4: Ahí está. Per uns que em paguen, ja que no.
2: Per favor. Bueno, avui hi ha la Marta i avui tenim consultori sexual. Podeu fer les preguntes que us doni la gana relacionades sobre sexe. Si teniu dubtes, si teniu consultes, el que us doni la gana.
3: Ah, molt bé, mira. Clar,
4: sí,
3: que...
4: a l'estiu han hagut moltes festes majors, però ara, al setembre, a Lleida i a altres llocs, hi ha festes majors també, o sigui que encara estem en època alta de folleteo, així que...
3: Vale.
4: Que preguntin el que vulguin.
3: I a part de consultes també, doncs, si volen compartir experiències sexuals amb la Marta que hagin viscut, doncs endavant, també ho podeu dir.
2: Doncs vinga, oh, ja sabeu que el telèfon és aquest.
5: 93 545 68 68.
2: Avui consultori sexual amb la nostra sexòloga, amb la Marta Garriga, 93 545 6868. I avui, i com cada dia, podeu demanar bromes telefòniques al Flash Urba.
3: Va, que ja sabeu com funciona a través del nostre número de WhatsApp.

0: És el 699-69-69-69. Vosaltres envieu els detalls, la víctima de la broma telefònica, i nosaltres, de la millor manera, doncs, efectuarem aquesta broma.
1: Doncs vinga, WhatsApp obert per bromes telefòniques.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Xipop!
2: 699-69-69-69.
1: Bueno, comencem a fer el guarro.
3: De una!
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: La graciosa. Del Quevedo y el Vicente. La graciosa. En fi, bueno. Hola, Marta.
1: Hola, guapos.
0: Com estàs? Marta?
1: Molt bé, amb ganes de, a veure, d'escoltar el primer oient.
0: Doncs vinga, va, avui fem consultori sexual, si voleu participar.
2: 93-545-68-68.
0: Podeu preguntar el que vulgueu a la Marta.
3: Sí, exacte, qualsevol consulta o experiència, és el que deia la Marta. Ara venen també moltes festes majors al territori de Lleidatà, així que si teniu alguna cosa, doncs endavant.
1: Bueno, i aquí també, no? La Mercè.
0: Ah, també, també. I la Diada.
3: Clar, la Diada també, és la setmana vinent.
1: La Diada, oh! Feia festa, no?
3: Home, es farà festa, no?
1: Hi ha festa a la Diada.
3: A pisos i coses així,
1: a
3: segur
1: pisos.
3: Que es fan coses.
0: Hola, bona tarda.
4: Salve, Poal, calla.
0: Hola. Què dius?
3: Qui és vostè, senyor?
0: Qui ets, tu?
3: La Bé Vicenç.
0: Tu qui ets?
1: Hola.
0: Per favor.
3: Però, senyor.
4: Calleu, calleu.
3: Tens alguna consulta per la Marta?
4: Sí.
1: A veure, com,
4: de què podem parlar?
0: Ai, per favor, però aquest home, que m'ha educat, no?
3: No sé, no.
1: A veure, la consulta me l'has de fer tu a mi.
3: Clar.
4: De què podem parlar, noi?
3: És de sexe, parlem de sexe. Avui tens alguna consulta sexual o ens faràs perdre el temps, senyor?
4: No, diguéssim, per la impotència, què podríem emplear?
0: Aquest home té impotència sexual.
1: O sigui, que no se t'aixeque.
0: Ja se'l nota, ja.
1: A veure, depèn del motiu. Si és un motiu orgànic, doncs hauries d'anar amb un uròleg. Si és algo mental, doncs has de...
4: És que jo tinc la impotència des de fa 10 anys, si no puc fer res, i m'hi de fotre.
0: Fa 10 anys que no se t'empalma la tita.
3: Déu-n'hi-do.
4: No.
1: Fumes?
4: No riguis, Poal.
3: No, no estem rient.
0: No estem rient.
3: Per una cosa que fem en sèrio...
1: No, molt sèrio.
4: A més, mira la pasta que t'ahorres.
1: Tu, fumes?
0: Però quina pasta t'ahorres? Si fer-se una palla és gratis.
4: Collons de putes i de tot.
0: No, no!
3: Escolti, per senyor.
0: Per favor.
3: Molt malament.
0: Per favor.
3: Molt malament.
4: Que per favor, si vosaltres també aneu.
0: No, nosaltres anem de pilinguis.
1: I això que li estalvies a la puta també, perquè imagina't el de client.
4: La pilinguis és un ofici com un altre qualsevol.
0: Bueno, i ara que estàs barrejant temes, tu? Què?
3: Però avui no estem parlant d'això, home.
4: Sí, home.
0: Bueno.
4: Jo sóc aquell, saps?
0: Què estàs dient?
3: Està molt tia.
0: Està fatal aquest home.
1: Jo crec que sí.
0: Escolta,
4: jo sóc Mike Kennedy.
0: Aquest home ha de prendre més pastilles, perquè no arriba.
4: Sí, tinc una residència, però no em volen.
0: No et volen a la residència?
3: Hòstia, doncs llavors...
4: No, el sistema... Ja arribareu vosaltres a vells. El sistema no hi ha places.
0: Quants anys tens?
4: Pues 75.
0: Té 75 anys, és que clar,
1: sí?
0: Aquest home
1: cosa,
0: no està bé.
1: Ara mateix on estàs? Ara mateix.
4: Pues quan arribeu ja veureu...
0: Però on ets ara mateix? A on ets?
4: Mana?
0: A on ets?
1: On estàs?
4: A l'autobús.
0: A l'autobús?
3: Però direcció, senyor? Sí. Potser no té... No té
1: sí,
3: destí.
1: Està a l'autobús i
4: sí,
1: està parlant.
4: Sí, avui m'agrada perquè m'ateneu, sempre em talleu.
0: Però que t'estem preguntant que on vas, a l'autobús.
3: Direcció on?
4: Ah, l'autobús a Pedralbes.
0: A Pedralbes?
3: A Barcelona?
4: Sí, sí, sí, a Pedralbes, perquè hi ha bon aire.
3: Hi ha bon aire.
4: Hi ha una mica de fresca i s'està bé.
1: Però no hi ha pilinguis allí,
4: Jo m'agrada perquè, com sempre, em penxeu.
0: Home, és que normal que et pengem, carinyo. No veus, no t'escoltes com estàs.
3: Clar,
0: clar.
4: Però si sempre... Vosaltres heu de veure... Jo soc partidari vostre, si jo soc fan.
0: Vale.
4: I sempre que
0: truco... Moltes gràcies. Vinga.
3: Agraïm molt les teves paraules.
0: Adéu, maco. Que vagi bé.
4: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Per favor.
3: I que us follin, anava a dir, al final.
0: Com està la gent,
3: Però mira, almenys ha dit lo de la impotència i la Marta ens ha dit això, que ve per dues coses, no? Si és orgànic o si és mental, no?
1: Clar.
3: Això és bo.
1: Gent que fumeu, és fàcil que quan sigueu grans no se us aixequi.
0: Ah, sí?
3: A bé.
1: Fins aquí el meu contingut de qualitat.
0: La gent que fuma pot ser que al cap d'uns anys no se li aixequi la tita.
1: Clar, perquè t'afecta al sistema circulatori sanguini i, per tant, no se t'acumula la sang al penis i, per tant, no tens erecció.
0: Dios!
3: Doncs aquí a la feina hi ha alguna persona que fuma força,
0: Ah, sí?
3: Sí, sí.
0: Que sí?
3: Jo en sé d'algú.
0: Bueno, se li deu aixecar més por.
3: Ai, Déu meu.
0: Déu meu.
3: Ah, clar.
0: Bueno, molt bé. Doncs va, de seguida més consultori sexual, si voleu fer consultes a la Marta.
2: 93-545-68-68.
0: Estàs oberta, no, Marta?
1: I tant.
0: Gràcies. Els dimecres...
5: Toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: El 4 de setembre pots fer dues coses.
3: Dormir.
2: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Banbank, el millor per al teu negoci.
5: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. Quatre actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: la setmana. La cançó d'Helena Rose i Manuel Turizo bàsicament diuen que de dilluns a divendres s'estimen i al cap de setmana s'emanen a la platja. A mi em sembla un planazo.
1: Home, prou bé, no?
0: Em sembla un planazo.
1: Bon deal, bon tracte.
0: Està bé, molt bé. Són les 8 i 20 minuts i avui tenim a la Marta. Hola, Marta!
2: Hola, Marta!
0: I avui fem consultori sexual.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda. Hola.
2: Hola.
1: ¿Usted un niño?
0: Hola.
1: Ei.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, com et dius? Hola.
4: Carolina.
0: Com et dius?
4: Carolina.
0: Carolina, pots parlar més fort, sisplau?
1: Sí.
2: O apropar-te al micro?
4: Sí.
2: Vinga, de una.
1: Quants anys tens, Carolina?
0: Carolina.
1: ¿Cuántos años tienes, Carolina? Grita un poco más, que no te oímos. Aquesta nena
0: bueno,
1: no
0: és impossible.
1: No?
2: Carolina, cariño, t'hauríem de penjar, ¿vale? Que clar. No se't sent bé.
0: Tens 14 anys. Tens 14 anys, és que clar.
1: No. Complicat, complicat.
0: Favor. Bueno, algú més gran i més intens que la Carolina, per favor.
3: 93-545-68-68.
0: Avui tenim consultori sexual aquí al Flash Urban. Podeu preguntar dubtes, coses que us hagin passat aquest estiu relacionats amb el sexe i amb la parella a la nostra sexòloga, amb la Marta, i també entre parelles, si teniu pues, dubtes amb la vostra parella o us agrada algú i no sabeu com tirar-hi els trastos, pues, la Marta us ajudarà.
2: Claro. Vale? O si voleu deixar amb algú i no sabeu com fer-ho, jo us ajudo.
1: Tu controles d'això, no, Marta?
2: Jo sí.
1: Mare meva.
0: Sí, ara mateix, si tenim una persona que vol deixar la seva parella i no sap com fer-ho, la Marta pot ajudar.
2: Vinga, jo el puc deixar per tu.
0: Dios!
1: Ah, sí?
2: No, això estaria...
1: No fas tanta pinta, Marta?
2: Això estaria molt lleig. Us imagineu que us deixem per la ràdio? Això segur que ha passat.
0: Bueno, pues si algú vol que el deixem a la seva parella per la ràdio, seria un contingut molt maco per fer, eh?
2: Ens sacrifiquem per l'equip.
1: És una bona empresa, no? És una bona idea de negoci. Crees una empresa per deixar la gent covarda et contracta i et paga uns calés perquè vagis tu amb ben vestit. Amb...
2: Rollo desocupa, però...
1: Sí, de relación...
2: Sí. No és mala.
1: Està bé.
2: Algú vol invertir, busquem socis.
0: Clar, ja que hi ha gent que no té collons a dir-ho a la cara, doncs pues almenys que contracti una empresa
1: clar.
0: Que ho faci per ell.
2: Claro.
1: És com que et ve un advocat, típic divorci, no? Que ve un advocat perquè no et vol parlar l'exparella. Fas el mateix, però un tio amb traje o una dona així amb un vestit elegant, jo què sé, pot quedar guai el tema.
0: Molt bé.
1: Ei.
0: Doncs vinga, el telèfon és aquest.
3: 93-545-68-68.
0: Consultori sexual avui aquí al Flash Urban amb la Marta. Si voleu entrar en directe ara mateix, no hi ha ningú a la línia, per tant, aprofita. 93-545-68-68. Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Giselle.
0: Giselle, baixa amb el volum de la ràdio,
5: per favor. Perdó, que tenia l'altaveu, que estem al cotxe.
0: Molt bé, Giselle, des d'on ens truques?
5: Des del cotxe, des de les Corts. De
0: molt bé. I què vols consultar a la Marta?
5: A veure, Marta, vull consultar que la meva parella,
2: a ver.
5: Que està aquí al meu costat...
2: Hola, parella.
5: ...que tenim... Saluda.
6: Hola, bona tarda.
0: Hola, parella.
1: Hola, doctor.
2: Digues.
5: Cada vegada que tenim relacions sexuals i acabem, es queda que no pots moure's.
0: Ups, no pots tomba.
2: Això què vol dir? Que es quede dormit, que li entre agulletes...
5: No, dormit no. Que no pot mort, que diu que, mare meva, que el deixo, que podria, o sigui, es podria dormir, però que es queda cau.
0: Uau, li dones ben fort, Giselle, al teu nòvio.
1: Li xucles tot, no li queda ni una gota.
2: Però el teu nòvio és rotllo Estrelleta de Mar o ell també fa algo?
5: No, ell també fa.
2: Ah, vale. O sigui que tota la culpa no serà teva.
0: Bueno, jo crec que l'Estrelleta de Mar és ella, perquè si ella acaba rebentat... És ella la que no fa res, no?
2: Jo què sé.
5: No.
1: Però que feu servir posicions poc ortodoxes, que siguin mitja aeròbiques o algo.
5: Ho provem tot.
2: Rollo aerox, crossfit, cosa aquestes, però...
0: El Kama Sutra.
2: Sí.
1: Clar, feu rollo el salto del león i aquestes coses rares.
2: El salto del león.
1: És del tigre.
5: Exactament.
0: Però, Giselle, què li fas fer al teu nòvio per acabar rebentat, pobre home?
5: No sé. A veure, digues tu el que penses.
6: Fa treballar molt.
2: Com que et fa treballar molt? Doncs pues lo just necessari, què vol dir això?
1: Clar, 50-50,
5: no. La veritat.
6: No. És la sensació d'acabar. Si moure el dit em costa.
2: Sí. Vale. Però...
0: Un cop acabes, no pots moure ni un dit.
5: Sí.
6: Exacte.
0: Pobre
6: home. Ja ho dono tot en el moment i ja no em demani res més.
0: Pobre home.
1: I t'ha passat quan t'has masturbat o amb qualsevol altra relació o és només amb la teva parella actual?
6: No, només amb ella. Només
5: amb mi.
1: Pues ja tens la resposta.
2: I què t'agradaria fer després de follar amb la Giselle?
6: Ah!
2: Dormir.
1: Pues ja està,
2: pues ja
1: si estàs cau.
2: Pues a dormir. Giselle, a tu et sembla bé que ell se quedi dormit o no? O vols mimitos, vols conversa?
5: Sí, perfecte.
6: Així no molesto.
5: Sí, no molesta.
2: Clar. Ah, bueno, pues ja està, no? Blanca i botella. Lo que jo sí que us recomanaria als dos és que feu un pipí després de follar per evitar infeccions d'orina.
1: Ben dit.
5: Ah, no, no, sí, 100%.
2: Mm-hmm. Després del pipí ja us podeu quedar dormits.
0: Però el pobre home no té forces per aixecar-se per anar a pixar.
5: No, no, clar, sí, a vegades...
1: Posa-li un cuenco, saps? Clar, li poseu un bol perquè faci pipí allà.
2: Que es deixi una ampolla al cantó del llit o al cantó d'on sigui que estan follant.
0: Posa-li un panyal que pixi sobre, el pobre home.
1: El panyal és molt bona, la del panyal post-sexe.
0: Vinga, niño.
5: La del panyal sí és bona,
2: Després, una cunya.
0: Després de l'ejaculació. Espera una cosa, però, tio, quan se't passa això? L'endemà quan et despertes o al cap d'un rato?
5: Sí, es pot quedar, és veritat que es pot quedar adormit i l'endemà s'aixeca i diu, uah, que em vaig quedar tan relaxat.
2: Però a quina hora folleu, rotllo? A les 11 de la nit o a les 3 de la tarda? Perquè, clar...
6: Da igual, da igual.
5: No, da igual l'hora, en veritat.
2: Ah. Dorm fins al dia següent.
5: O sigui, no, no, ara, si follem al migdia, com avui, doncs no, s'ha de despertar. Però com que follem, avui... tia, doncs 3 vegades...
0: Vale. Hauríeu follat al migdia?
5: Sí.
0: I com ha acabat el pobre nòvio?
5: Perquè no es pot moure fins al cap d'un rato.
0: Pobre home.
2: Clar, és que tindre sexe és un desgast d'energia.
1: Sí.
5: Sí,
2: Bueno, la física, perquè també és fer activitat física, depèn de lo que siguis, a menys que siguis una estrieta de mar. Uh-huh. Després, el fet d'eiacular o de tindre un orgasme, també és el sistema nerviós, el sistema muscular de la zona pèlvica, també hi ha allí un impuls.
1: Clar, hi ha moltes reaccions diferents al cos que fan que provoquen que estiguem més tiesinis després, clar.
0: Sí, però tant com per no moure't res...
2: I després de tindre un orgasme, segreguem calmants. Per això la
5: però
2: gent
5: sí que
2: se queda dormida.
5: Que és més els homes que les noies tenim com més activació, igualment que ara hem acabat, però els homes sí que es queden com més relaxats.
2: Mm-hmm. No sé, home, a veure, la resposta sexual sí que és lleugerament diferent, i sí que podria ser, però jo crec que també... Crec, no ho sé, vull dir això, també anirà a persones, però jo crec que nosaltres tenim com més normalitzat l'apropament també des d'un punt menys físic, pot ser més afectiu, més a nivell intel·lectual, conversa tal, en canvi els tios també tenen com un imaginari dintre de la sexualitat que és més, pues això, pues, tinc sexe i ja està, me faig una palla i ja està. I potser després com que no els hi surt tan apropar-se. No ho sé, eh?
0: Bueno, Giselle, digue-li al teu nòvio que es prengui unes vitamines abans de follar i ja està.
1: Sí,
0: i després mengi, un cafè.
1: Clar, i que mengi carn i proteïna, sí. Bueno, proteïna o tal, que tingui energia.
2: Clar.
1: No, que el polvo mañanero pot ser molt perillós per ells, perquè potser arriba tard a la feina, no?
0: El dia se'n va tomar pel cul.
1: Clar, és veritat.
5: Ha passat.
2: Aquella gent que se queda dormida de la nada, que és com una... No sé si és una malaltia, un trastorn o què.
0: No.
1: Narcolèpsia.
5: Narcolèpsia.
1: Quan riuen, no? O quan... Sí, és horrible.
0: Bueno, ànims. I fes-li un cafè.
2: Que se'l faci ell. No. I se'l deixi preparadet al llit.
5: Que se'l faci ell, no?
0: Bueno, ja, però és ella que deixa rebentat el pobre home.
2: Bueno,
0: dir, joder,
2: però ell s'ha de responsabilitzar de la resposta al seu cos, no la Giselle.
1: Mira, si menja cony, li fas cafè. Si no menja cony, no li fas cafè.
2: M'agrada, bon tracte.
5: Així m'agrada.
0: Molt bé. Vinga, adéu, guapos. Adéu. Si teniu algun altre consultori sexual per avui, algun dubte...
3: 93 545 68 68.
0: Estem oberts a escoltar-ho.
1: M'agrada
2: entre altres coses.
1: Que siguin en parella m'agrada molt, la veritat. Sí. Que estiguin junts sempre mola.
2: Però també us dic, se veia en la trucada també que ella portava les riendes i el tio està allí com... Sí,
1: cohibit.
0: Bueno, va, si voleu, 935456868.
3: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Crec que he anat de vacances al Marroc i he vist un altre nivell d'homes.
2: Quin nivell d'homes has vist?
1: Guapos, sense problemes.
3: Que al Marroc has vist homes que t'han agradat molt, no?
1: Sí.
3: Mm-hmm. Bueno, doncs ja saps per on tirar.
1: Doncs sí.
2: Ah, clar.
3: Ves a Ceuta.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat?

0: Towers, sí, que bé, això es diu Playa de l'Inglés. De seguida continuem parlant amb la Marta, la nostra sexòloga. Abans, però, tenim una broma telefònica molt pendent i molt emocionant.
1: Quina por.
2: Sí, és bastant bèstia.
0: És bèstia? Vale.
2: Li farem la broma a un alcalde. Li farem
0: a un alcalde d'un poble de Catalunya.
1: Al Collboni.
2: D'un poble, no. Concretament de Salou.
0: Salou?
1: Millor encara.
2: I diu així: hola, noi, sóc el Jofre, però millor que digueu que em dic Oriol per mantenir l'anonimat.
3: Perfecte.
2: Us juro que no ho he fet a propòsit i m'he sentit retrasat, perdó. Bueno, hola, nois, em dic Oriol. Vaig trucar ahir i em va
0: dir... Com es diu?
2: Oriol.
0: Ah, pensava que seria Jofre.
2: Jofriol. Us explico. M'agradaria que li fessi una broma telefònica a l'alcalde de Salou. Un home que poc fa, que fa molt pel poble i que m'agradaria que us inventéssiu alguna cosa, que sou uns cracs. Crec que poques vegades heu tingut l'oportunitat de trucar alcaldes. Això és cert, crec que hem tocat de dos només, comptant aquest.
3: Sí.
1: Jo crec només que diu.
2: Diu, bueno, inventeu alguna tonteria, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Us passo el contacte del molt honorable alcalde, senyor Pere Granados, l'alcalde de Salou. Aleshores, nosaltres, bueno, ens farem passar per una persona de l'Ajuntament de Barcelona i direm que hem rebut diferents denúncies per frau i conflictes d'interès amb PortAventura, el parc d'atraccions. No, no, el tema és greu, com podeu entendre.
1: Us imagineu que és veritat i diu, ho reconec tot.
2: Ho confesso.
1: Reconec els fets.

0: Le atiende el contestador.
1: No! Serà possible? Tornem a intentar. Aquest home ens ha penjat, eh?
2: Ho tornem a fer.
1: Sí, sí.
2: Tornem a fer perquè...
3: Si ens està escoltant, que Salou s'estira molt la ràdio.
1: Ai, t'imagina't.
2: Clar, potser no hauríem d'haver dit que trucàvem a l'alcalde de Salou.
3: I busca l'Instagram. Qui és el Jofre?
1: Uf, calla, calla. Em sento fatal ara, pobre Jofre.
2: Tornem a trucar.

0: Le atiende.
1: No!
2: Ens està penjant, insisteixo. Aquest home ens està penjant.
1: Tercera trucada que faig.
2: Sí, espero que no tingui Android. Us recordem que les persones que tenen Android és molt possible que vegin que truquem des de Flash FM. És el
1: però
2: que
1: bueno,
2: surt.
1: És igual, l'agafaria jo... igual, no com a alcalde.
2: Home, hauria. Hauria.
3: Va, la tercera.
1: Estem trucant l'alcalde de Salou.
2: I la Marta es fa selfies, mentrestant.
0: Le atiende el
1: no!
4: Guardia. No! No!
1: Per favor.
5: Potser està amb un sopar oficial.
4: No! No!
1: Ho tornem a provar d'aquí una estona.
2: Vale.
5: Vinga, va.
2: És que hem fet...
5: És que és
2: fet...
5: un client premium, llavors...
1: Esclar.
2: És la primera no broma que té guió, eh? És la primera broma que
5: ja,
2: té un guió.
5: Ja, he flipat. Com és que te l'has preparat? Si tu sempre improvises.
2: Perquè és alcalde.
1: És un alcalde.
2: És important.
1: Som gent important.
5: Hi ha protocol.
1: Bona, qui ens trucas?
6: Bona.
1: Hola, com et dius?
2: Déu-n'hi-do.
6: Truc de Camila.
1: Camila.
5: Hola, Camila.
1: Pots parlar més fort o treure les mans lliures, Camila, sisplau?
6: Sí, està bé.
1: Des d'on ens trucas?
6: D'Espanya.
1: D'Espanya.
5: Molt bé. Molt bonic.
2: En comptes de Camila, direm Camilo Sexto, mare meva. Déu-n'hi-do.
5: D'Espanya.
1: Però... Tu no ens truques, d'Espanya. Vale, Camila, quin és el teu consultori sexual?
6: Podem anar una cançó?
1: No, Camila, no!
2: Hola, Camila, t'ho direm amb molt de tacte
5: hosti,
2: perquè entenem...
5: Espantat, pobreta.
2: Entenem que no ho sabies i t'ho direm amb tacte. Però aquí no es demanen putes cançons!
1: No!
5: Camila, carinyo, això és amb un altre programa.
2: Oh. Sí.
6: Vale, gràcies.
1: O sigui, ai,
5: tu,
1: Camila, però quina cançó volies demanar? A veure, Camila.
2: El himno d'Espanya, t'imagines?
6: Necio.
1: Què?
6: La de Romeo Santos.
2: Una de Romeo Santos que no coneix ningú.
1: Vale,
2: vale.
1: Molt bé. Gràcies, Camila. Gràcies per escoltar-nos almenys. Vale?
2: Ets un sol, adéu.
5: Adéu.
1: Per favor!
2: És que no ens agafa l'alcalde i a sobre aquesta pava, mare meva.
5: Ai, pobreta.
1: Però molt malament.
2: Sí, no, castigada.
1: Tornem a trucar a l'alcalde.
2: Tu creus que ara ens agafarà? Ha passat un minut.
5: T'imagines que li preguntem a l'alcalde d'on ets i d'Espanya.
2: Uah, seria la polla, realment.
5: Estem no sé trucant, quin partit és.
1: Trucant a l'alcalde de Salou.
2: Però no, parla amb el senyor Granados? Clar, és que vull fer això. Si us plau, que agafi.
5: Aquesta música d'auto de xoc,
2: Mola,
5: de Salou.
0: Le atiende.
1: No!
5: Vaya! No, aquest senyor
2: bueno,
5: no...
2: Estic molt decebut amb aquesta poca interacció amb l'alcalde.
1: Bueno, si voleu fer una broma telefònica a algú, podeu enviar un WhatsApp ara mateix, vale?
7: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: WhatsApp obert fins les 11 per demanar bromes telefòniques. 699-69-69-69. I també confessions anònimes, perquè els divendres cada setmana marxarem amb confessions anònimes de la gent.
2: Exacte. Bueno, si voleu aprofitar i algú coneix algun alcalde, es pot reciclar aquesta broma,
1: Ah, vale.
2: Si és de Tarragona, per exemple, es pot fer.
5: O algun diputat, o algun, no sé, claro. Ministre...
1: Vale, busquem un alcalde de la província de Tarragona...
2: Sí.
1: Per fer-li aquesta broma.
2: Per fer-li aquesta broma.
1: Dios.
2: I si és jove, millor, que així agafa el telèfon, perquè aquest home no ens agafa.
1: Bueno, potser estava ocupat.
2: Uf.
1: Amb la secretària, potser o el secretari.
2: Potser ell sí que tenia alguna consulta,
1: Per favor. Bueno, avui tenim a la Marta. Hola, Marta.
5: Hola, guapos.
2: Què tal, reina?
1: De seguida amb el seu consultori sexual.
7: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Es diu Dardos. Aquesta de Romeo Santos i Prince Royce. T'agrada aquesta cançó, Marta?
1: Doncs al principi no, però al final la vaig afegir a la meva playlist de Spotify.
0: Al principi no t'agradava aquesta cançó?
1: Li vaig agafar carinyet, sí.
0: I per què no t'agradava la cançó?
1: Perquè jo al Romeo Santos li tenia una mica d'esquete.
2: Per la veu?
1: No, no. No sóc així.
0: A veure, per què li tenies esquete al Romeo Santos?
2: Perquè és home.
1: I si t'invito a una copa i me acerco a tu boca... A veure, la cançó, com a cançó, si no entens la lletra, és molt xula.
2: Però
1: està normalitzant un cas de violència sexual i ja sabeu que jo sóc super feminazi en aquest sentit.
0: Dios!
2: Prohibido divertirse. No, perdó, tens tota la raó.
0: Marta, ets feminazi?
1: No. Jo molt. Molt. Bueno, a veure, molt no, en plan, per mi jo sóc lo normal.
2: Ets feminazi.
1: Que, com que me diuen feminazi, pues jo dic, pues sí.
2: Qui et diu feminazi?
1: Bueno, ara ja no, però és que als 18 anys jo vaig tindre una època... En plan, tots els stories que jo penjava era rotllo... Han matat amb aquesta dona, tal notícia de no sé quin jutjat, de no sé què...
0: Ara mateix a l'estudi tenim una feminazi?
1: Ui, ara i des de fa un any que la teniu.
0: Si vols parlar amb aquesta feminazi, truca'ns.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: És més, abans de vindre al programa... M'he enfadat molt.
0: Per què?
1: Perquè he vist un post on s'està explicant el cas aquest del Bruno, que és un noi trans, que s'ha quedat embarassat i acaba de tindre el bebè i tal.
2: Ah, sí?
1: Pues no pel post en si, sinó que m'he cabrejat per alguns dels comentaris que estava ficant la penya al post.
2: Com ara?
1: Pues que és antinatural, o sigui, que si volies ser un home, que fa quedant-se embarassat, que això és cosa de dones. I bueno, no sé, m'he picat. I he començat a respondre allà als comentaris.
0: T'has quedat bé, Marta?
1: Jo m'he quedat super a gust.
2: Vaya feminazi, quin horror.
0: Doncs si vols trucar amb la feminazi de la Marta...
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon obert fins a les 11.
1: No, jo estic fins a les 10.
0: Ah, tu fins a les 10. Vaja, avui la feminazi marxa abans.
1: Perquè demà tinc metge, les feminazis també tenim metges.
2: Després us queixeu dels tous, però marxes abans.
0: És que clar, prou ja, saps?
2: Perdó.
1: Home, segons molta gent, les dones són cazafortunes. Pues bueno, si em pagueu igual, me quedi fins a l'hora que em quedi.
0: Et pots posar bé el micro, que la gent t'escolti bé? Saps?
1: Ah, vale,
0: clar,
1: perdó.
0: És que
1: pels selfies no me queda bé. Ah, no he hagut de moure.
2: Coses de xiques, clar.
0: Va, teniu el telèfon lliure ara mateix. Va, consultori sexual amb la Marta.
3: 43 545 68 68.
0: És el telèfon que està obert fins les 10, perquè clar, avui la Marta marxa a les 10.
1: Perquè demà tinc metge.
0: Vale.
2: Ah, demà? I no, però llavors per què marxes a les 10? Oh, una cosa, no, em sembla fatal. O sigui, és demà el metge.
1: Però és pel matí.
0: I què t'ha de fer el metge demà, Marta?
1: Pues com que me vaig operar de la vista, perquè no sé què le vi, i me vaig treure la miopia, a ver si trio millor el pròxim cop.
2: Hòstia.
1: Pues tinc la revisió de la vista.
2: Ah. Jo estic molt enfadat amb la Marta. Com que demà? Jo pensava que avui tenies alguna cosa i que per això marxaves.
1: O sigui, si avui tingués una cita, seria més vàlid per marxar abans que si demà tinc oculista.
2: Pues sí. Sí, perquè és demà l'oculista. No marxes a les 10 ni de conya.
0: Vols que et busquem una cita?
1: No, ja prou.
0: Com vulguis, eh?
2: Hòstia.
1: Bueno, no sé.
2: Algú vol lligar amb la Marta? Cuidao, eh?
0: És perquè la gent
1: truqui. Però soc feminazi, voleu dir que algú vol lligar amb mi?
0: Oh! Algú vol lligar en directe amb una feminazi?
3: 93 545 68 68.
0: Lligar o discutir?
2: Sí, les dues opcions són totalment vàlides. Si voleu discutir o lligar amb la Marta, la feminista...
1: Però una feminista, lligar molts cops acaben discutir, també us dic.
0: Ah, sí?
1: Molts, sí.
0: Hòstia, doncs vaya avorrit, eh?
1: No, no ho sé ni dir. T'entretens.
2: T'entretens amb la discussió?
1: Sí, clar.
2: Ja,
1: al final m'ho passo bé.
2: És el vostre esport. Jo
0: molt bé, doncs vinga, si vols discutir amb la Marta feminat.
3: 93 545 68 68.
0: No hi ha ningú que vulgui trucar i s'atreveixi a discutir amb tu
1: avui. És que em tenen por, perquè tinc cara mala hòstia.
0: No hi ha ningú que es vulgui discutir amb tu.
1: Le temen a l'Éxito. Sí. Mira, ui, quina por.
0: Hola, bona nit.
4: Menys, porteu-se a vi.
2: Porteu-se a vi. Ah, aquest és el Tiesini.
1: Qui és? Dame,
2: va, el d'abans.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: El Pirata.
0: El Pirata.
1: A ver.
2: Pirata, ¿quieres discutir o ligarte a Marta?
5: A ver, podemos empezar discutiendo y a lo mejor acabamos ligando.
0: Va, mira.
1: No, conmigo esto no funciona así, ¿eh? Conmigo es al revés. O sea, a mí si me cabreas, no me vas a tocar ni con un palo.
0: ¡Hola!
2: Marta, qué agresiva. Deixa el pirata que parli.
1: És un facto. A veure, pirata, digues.
0: Què vols dir? A veure.
5: A ver, eso dice mi mujer y al final acaba la cosa como acaba.
1: Ah, que tienes mujer y querías acabar follando conmigo.
2: Ara la Marta segur que te la fas, bro, ya verás. Si sí, te entona...
5: Sí. Oye, pero a ver, si eres feminista, tampoco te importará que compartamos mujer.
1: ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
2: Bendit, pirata. Bendit, pirata. Ya,
0: es muy heavy lo que ha dicho que esto, ¿vale?
5: ¿Queréis ser feministas para lo que queréis y para otras cosas no?
1: Pirata, no has entendido nada del feminismo y nada de las mujeres tampoco. Me parece increíble que estés casado con una.
5: Ah, ¿sí?
1: Sí.
5: Es la segunda ya.
0: Es la segunda mujer que te casas.
1: ¿Y por qué te dejó la primera?
5: Pues por ser feminista yo también.
1: Tú.
5: Però per tu, apoyar-la en todo.
0: Però per tu què vols dir? Mira, però, pirata, per tu què vols dir ser feminista?
5: Bueno, pues que... A ver, que hay que entenderlas también. Es difícil, ¿eh? Pero
0: hay que entenderlas también.
1: Es difícil, diu.
2: Va, pirata. mira, però, vull destacar una cosa. Coronant. Aquí on el veieu, el pirata es pinta les ungles. O sigui, no té masculinitat fràgil. Però, clar, diu unes barbaritats ara molt heavy.
1: No sé jo.
5: No, però que era verdad. Es lo que pensáis todos y os calláis.
0: ¿El qué?
5: Las mujeres son difíciles de llevar, pero bueno, los hombres somos más sencillos, más fáciles, más... No sé.
1: Es verdad, cuando un hombre así estándar se enfada, solo le da un puñetazo a la pared. Eso es súper fácil de llevar, es mejor que hablar de tus sentimientos.
5: No, eso nunca, violencia nunca, ni
1: violencia
5: ni nada.
0: Bueno,
5: eso nunca, eso tiene nada que ver con la masculinidad, ni el feminismo, ni nada, eso es de ser otra palabra.
1: ¿El qué? ¿Qué palabra? Úsala.
5: Pues un hijo de la gran puta.
1: No, porque hijo de puta, no, imbécil. No te metas con su madre.
5: Bueno, da igual, pues imbécil, lo que tú quieras, pero otra palabra.
2: Ara que us començava a portar bé i li corregeixes. Marta, molt malament, deixa el pirata que s'expressi.
1: No, és veritat, lo que ha dit m'ha semblat bé. No té res a veure amb la masculinitat.
0: No. Pirata, no.
1: Pirata, hazle un favor a tu mujer i déjala.
0: No espatllis.
2: Però, pirata, que teniu relació oberta amb la teva dona?
5: Sí.
2: ¿Ah, sí? ¿En serio?
1: Solo por su parte.
5: No, por ambas. Y a mí lo que me gusta es que disfrute yo también.
1: Ah, vale.
0: Quan la teva dona diu que s'ha follat un altre pavo, tu què penses?
5: L'aplaudo.
0: L'aplaudeixes?
2: Us ho dieu?
0: Coño, que heavy.
5: Le digo, ¿te has pasado bien o no?
0: Vale, però hi ha el pacte que us heu de dir sempre?
5: O no, da igual, porque esas cosas a veces duelen menos si no te las dices.
0: Ah, vale.
1: Ah, molt bé. I algun cop heu estat mirant, en plan, mentre l'altre tenia sexe amb algú, l'altre estava mirant?
5: Hombre, però si això és lo mejor.
1: Ah, perfecte.
2: Hòstia, pirata, però mare meva, no?
0: Que modern, no?
2: Coneixent una vessant del pirata molt nova,
1: és una caja de sorpresa, este hombre.
0: Molt bé.
2: Bueno.
5: Es que somos los piratas, tío. ¿Tú sabes lo que es ser pirata? Es que no, es como lo de ser feminista. Pues ser pirata es como ser feminista.
2: Però al revés.
1: ¿En qué?
0: Quina comparació hi ha ser pirata i ser feminista?
5: Bueno, a ver, porque tenemos un amor en cada puerto.
2: ¿Y las feministas tú crees que tienen un amor en cada puerto? Pirata, por favor, ¿estás mezclando conceptos?
5: No, que las feministas también. Conozco muchas.
2: Conozco muchas, claro.
1: No sé yo.
5: Son bastante promiscuas también, ¿eh?
0: Vale, pirata, muchas gracias.
1: Venga. Buena nit.
2: Bueno, adiós. Ahora ve la conversa, ¿no?
0: Molt bé.
1: Home, millor de lo que pintar al
0: principi. Molt bé.
2: Sí. Mare meva.
0: Tenim temps d'agafar una altra trucada. Si vols parlar amb la Marta, feminista. No, feminazi.
2: Feminazi.
0: Això.
1: Si no, perquè...
3: 93-545-68-68.
0: Això t'està agradant, eh?
1: Si no, me peto una vena abans. Sí, a ver, jo no sé si això en algun moment me repercutirà aquesta huella digital que estic deixant amb aquest programa, però
0: home,
1: bueno.
0: No.
2: Per favor, Marta.
1: Com que mai perdré la meva feina aquí, clar. Espero i desitjo.
0: Hola, bona tarda. Dios, no de collons.
2: És que s'ha enfadat amb tu, Marta.
1: L'ha tenido miedo al éxito, sí.
0: Dios, sí, estava allà, però al final...
2: Ha desaparegut.
1: Surten corrents, sí, sempre.
2: No!
1: No sortiu corrents, home, que no m'ho sé.
0: No s'atreveixen, eh?
1: Sols si m'ho demanen.
0: No s'atreveixen, eh? Hola. Hola.
2: Ei.
0: Hòstia, aquesta gent que volen jugar amb nosaltres...
1: Baixa el volum de la ràdio, almenys, vinga. Pues venga,
2: i et penja, mare meva.
1: És que...
2: Hi ha molt psicòpata a l'altra banda, eh?
0: Bueno, tenim el telèfon obert al 935456868 per si vols parlar amb nosaltres o si vols demanar una broma telefònica.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Lídia i Júlia.
1: Hola, hola, noies.
0: I què voleu dir vosaltres?
6: Hola, vam posar la cançó. I què fue? I si te da...
0: Però tia, tia, tia.
6: Tapes,
0: calla! Pots callar? Pots callar?
2: Senyora.
0: Però que tu no saps que aquí no es demanen cançons, tia.
6: Ah, i què feu aquí?
0: Aquesta nena és tonta
1: o... No, fem consultori sexual, noies. Teniu alguna consulta, algun xisme?
6: No.
0: No?
2: Segur?
1: Noies, teniu parella o esteu liades entre vosaltres o algo?
6: No, estem solteres.
1: Ah, molt bé.
0: Que avorrides.
1: I què tal, no, home, què tal la vida solteres?
6: Els homes, que són avorrits.
1: Ah, que us agraden els homes. Us acompanyo en el sentiment. Sí.
0: Bueno.
2: Llavors, però no teniu cap consulta respecte al tema sexual o emocional amb els tios, jo què sé, la Marta us ajudarà. Ho sap tot?
1: O vosaltres.
0: No?
6: No, no.
0: Pues vale.
1: Vinga, adéu, adéu.
3: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban. Oh, sí. Yeah, yeah.

0: Això es diu Zizi. Omar Cors i Ozuna a través del Flash Urbà.
1: Zizi.
0: Són les 9 i és hora d'anar a dormir.
2: Orgi.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir, tu marxa i abraça't sense sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir, no et facis l'adormit.
4: No.
3: Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: Bueno, els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban.
4: Ah, no?
0: Però ens poden escoltar.
4: Bé.
0: Però no poden trucar.
4: No.
0: Però ens poden escoltar.
4: Sí.
0: I així comencem aquesta nova hora, són les 9 en punt, i avui arriba la Marta. Hola, Marta.
5: Hola, Marta.
0: Avui tenim consultori sexual, si teniu alguna consulta, si teniu dubtes, si voleu deixar la parella, si no sabeu com deixar-ho o no sabeu com lligar-vos a algú.
4: Claro, exacte. Doncs
0: claro. Pues vinga, podeu trucar ara mateix, vale? Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Ara meva.
6: Romeo Santos.
0: Romeo Santos.
5: Uf. Sí. T'ha tractat malament la vida.
6: Hola.
5: Hola.
6: Quiero hablar con Marta.
5: Hola, digam, digam.
6: Hola, Marta, no me conoces, no me gustan mis canciones.
5: Una en concreto no me agrade.
6: La canto, te la dedico a usted, desde aquí, de mi país.
5: A ver, dispara.
6: Qué bien te ves, si adelanto no me importa quién sea él, porque mañana te voy a echar la leche en todo el ojo.
5: Cadillo.
6: Y te voy a dejar... Clarita,
0: per favor, Romeo, Romeo. Calla-te un rato, Romeo,
4: sí,
0: per favor.
4: Això no calia, això
5: és
4: no calia.
5: És molt lleig.
0: Home, no.
5: No, m'està agradant.
0: Està molt avorrit, Romeo.
4: No és ni humor ni nada, això, no, fora.
0: Vinga, adéu. Per favor, com està la gent, no?
5: Bueno, selecció natural, amb una mica de sort no reproduirà.
0: Dios!
4: Sí, esperem que no.
0: Vinga, va, tenim el telèfon obert.
7: 93 545 68 68.
0: Avui consultori. Avui volíem fer un consultori, però clar, com que la gent no té consultes...
4: No té consultes,
5: no, doncs... No, que heu fet aquest estiu, heu estat dintre un tàper o què? No clar. Us han passat coses, no heu follat, no heu lligat, no us han trencat el cor...
4: La gent prefereix discutir amb la Marta, que avui s'ha declarat feminazi.
0: Dios! Clar. Si vols trucar a la feminazi de la Marta, truca-la ara.
7: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: La gent no vol discutir amb tu, Marta?
5: És que fa por, tinc cara de mala hòstia.
0: Saben que perdran.
4: Clar.
5: Evidentment.
4: Tenen les de perdre, és que la Marta té molta informació i la gent no té res. La gent només pot dir pirata o, jo què sé, Romeo Santos. La gent no té info,
5: sí,
4: de veritat.
5: Sí, no.
0: I tu tens por?
5: Jo, por? Molt, als homes.
0: Tens por als homes?
5: Molt.
4: Però a veure, per què tens por als homes? Anem a parlar això, Marta. Per què et fan por als homes?
5: No, la pregunta és per què no m'haurien a mi de fer por als homes?
4: Perquè no tots són dolents.
5: No tots, és veritat.
0: Tenim una trucada. Alguns...
5: Vale, digues.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Tamara,
0: des d'on ens truques, carinyo?
8: De Barcelona.
0: Què vols dir-nos?

0: Ta mare.
1: Què li passa a la gent avui?
2: Avui les han estat comptant.
3: Jo crec que els hi passa. Sí que els hi passa, de debò.
2: No hi ha ni una trucada bona, avui,
3: si,
2: eh?
3: Si truqueu, que sigui per parlar. Adéu meu, senyor. Home,
1: ja, si no, per què truqueu?
3: Home, no.
2: Hola? Ah, perfecte. Una cosa, què està passant de veritat?
3: No.
1: No sé.
3: Avui no s'han echat el mal de ojo, jo crec.
2: Total, eh? La gent no els vol.
1: No sé. Mercurio estarà en retrógrado o algo.
2: Hola?
4: La gente nos quiere, la gent no els vol.
1: Baixa una mica el volum de la ràdio, corre.
2: Tu qui ets?
4: Ja se l'hem baixat. Soc Mari de Barcelona.
1: Gràcies, guapo.
3: Vale.
2: Què et passa?
1: Clar, explica'ns.
4: La meva vida és molt dura.
1: Tens mal d'amor, eh?
4: No, bueno, sí, bueno, no, perquè ja porto 2 anys solter i sencer.
1: Ah, i què tal?
2: Vale, i doncs, què
4: superbé,
2: passa?
4: La veritat, centrat en mi, amb la meva vida, que treballo moltes hores, això és el que passa.
2: De què treballes, Mario?
4: De taxista, per això us escolto tot el puto dia.
2: Ah, molt bé, gràcies per escoltar-nos.
3: Mario, el taxista, què treballes, a Barcelona o per quina zona?
4: A Barcelona capital.
1: Sí, molt de taxista.
4: Sí.
1: Sí, quina és la tira de canya més random que t'han pegat, que t'han tirat?
4: Uf, pues la més random, vaig agafar a unes noies a la plataforma, aquí.
2: Sí,
3: vale.
4: I em van dir que la festa no els simulava i els vaig recomanar una discoteca i em van invitar a festa amb elles.
1: I te'n vas anar?
4: I, pues, jo us imagineu que... Sí, vaig aparcar el taxi a carrer Garibau i em vaig anar al Barroco.
1: Això es pot fer, eh?
2: I vas fer una orgia?
4: Sí, perquè la llicència és meva, clar. Si vens assalariat no ho pots fer, però si la llicència és teva, sí.
2: I vas acabar amb alguna d'elles?
4: Sí, amb una, sí, molt, la nena molt maca i molt bona noia, la veritat.
1: Ho vau fer al taxi? Sí.
4: No, el taxi no es toca. Tinc el meu cotxe personal, que, bueno, tampoc ho faria.
3: Vale, ho veu fer al teu pis o
1: on? O al seu pis d'ella.
4: No, a l'apartament d'ella.
2: Ah. El seu apartament.
1: Salió buscando...
4: La noia tenia un apartament. Clar.
3: Però el Barrocos no és una disco per gent gran. Jo sempre que passo hi ha gent molt gran.
4: Sí, ha canviat molt el Barrocos. Abans sí, però ara et trobes sobretot els dijous, quan obren els dijous.
3: Uh-huh.
4: Hi ha molta gent universitària, gent de 25, 24, 19... És que et trobes gent de totes les edats.
2: Ah, joder,
1: o sigui que tu fas la ruta per allà a prop, no?
3: Per si de cas.
4: No, que va. Jo estic tranquil, ja ara estic centrat en mi, jo no vull més noies a la meva vida.
2: No vols més noies? I per què no vols més noies de la teva vida?
1: Què t'han fet?
3: Vols més
4: perquè...
3: noies?
4: Tampoc, no vull res. Vull estar tranquil amb mi, ja està.
2: Vale, tranquil·litat.
4: Jo ara mateix no crec en l'amor. Jo considero que entre... És que tot fa el WhatsApp, a l'Instagram. Ara això, ara... Este no sé què. Va, jo passo. Tranquil·litat màxima.
3: Clar.
2: No creu en l'amor. Fortes declaracions, eh?
3: És dura,
1: a mi això me sona que...
4: Jo crec que ens enamorem només una vegada. I jo m'he enamorat una vegada.
2: I te va fer molt de mal aquella vegada.
4: No em va fer mal, tampoc, perquè se'n tenia que acabar i se'n va acabar, però
1: per
4: ja no he tornat a sentir el mateix.
1: Perquè vau apagar? Perquè
4: ella volia ser mare i jo no volia ser pare.
1: Llavors,
4: jo crec que era alguna miqueta que pues, tirava cap endarrere.
2: I
1: no,
2: quants
1: no.
2: anys tens?
4: Jo tinc 28.
2: Però amb 28 anys no pots dir que no creus en l'amor, tio, que tens molts anys endavant encara,
3: clar,
2: no?
3: Tio.
4: Ja, sí, però jo estic tranquil, ja em vindrà. Jo no busco, saps el que... Us dic això,
1: llavors
4: jo no busco.
1: Sí que
4: si té que vindrà, doncs vindrà.
2: Una cosa és que no busquis, l'altra és que no creguis en l'amor.
3: Clar, jo crec que sí que hi
4: Vinga,
3: creus...
4: Vinga, pues creurem. Donarem al que queda d'any una oportunitat.
3: Mario, i jo què sé, tens 28 anys, ets jove, tens alguna afició així guai o no? A part del taxi.
4: Sí, jo tinc una afició que, bueno, condueix en circuit, amb el cotxe... Sóc un friqui del món del motor, sí.
2: Molt bé.
1: Si coneixessis a una noia friqui del món del motor, li donaries una oportunitat?
4: Sí, per què no? Clar que sí. No hi hauria cap problema.
1: Friquis del motor, agafeu molts taxis a Barcelona, a veure si us topeu amb el Mario.
4: Molts taxis, i si un Tesla millor.
2: Molta sort, tio. Que vagi bé.
1: Besito.
3: Adéu, xato.
4: Vinga, bona nit.
2: Mira el taxista, no? Va a tope.
3: Molt bé, l'home va follar treballant. Escolta, no tothom ho pot dir.
1: No tothom ho pot dir, no?
2: Vinga, va, de seguida més trucades, que avui tenim a la Marta.
5: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
6: Escoltes el Flash Urban.

0: Anoter, això es diu Talk to You i sona el Flash Urban.
1: Tam, tam, tam, tam.
0: Havíem de trucar a l'alcalde de Salou i nosaltres
2: ho tornem a fer-ho.
3: Sí. Sempre complim amb la nostra promesa.
0: Ho hem de fer.
1: Som molt insistents, som molt pesats, millor dit, i hem de tornar a trucar al senyor Granados, concretament. El Pere Granados, sí.
0: A veure si ara sí tenim sort.
1: Recordem, li farem creure doncs, que hi ha hagut un frau amb l'empresa PortAventura i que ell n'ha estat partícip. A veure la seva reacció. Nosaltres trucarem com si fóssim de l'Ajuntament de Barcelona, bastant random, i serem inspectors d'Unitat de Prevenció de Frau i Conflictes d'Interès de l'Ajuntament de Barcelona. Que no existeix, per cert.
0: És un departament que ens hem inventat aquesta tarda.
3: Que un ajuntament se fiqui en un altre ajuntament.
1: És important. Es farà,
3: i arriba a Villabajo.
1: Clar.
4: Le atiende el contestador.
0: Oh!
1: Aquest home o està al cinema o algú ho corre, però...
3: Jo crec que ens està escoltant.
1: Clar, però abans havíem preguntat si alguna persona tenia un altre alcalde.
0: Hem preguntat si algú coneixeu algun alcalde per fer-li una broma. Doncs pues bueno!
3: L'audiència no defraude.
0: Quin alcalde tenim?
1: Doncs mira, tenim l'alcalde Joaquim Calatayud, ¿vale? Que és l'alcalde de Borges del Camp, a Reus.
3: Molt maco.
0: Doncs sí. Anem a trucar aquest home.
1: I es veu que a Reus hi ha unes obres molt heavies i li farem creure que hi ha hagut un sindicat que s'ha queixat per aquestes obres.
0: Diu, anem forts, eh?
1: Sindicat, sí, té sentit, suposo. No?
3: Te l'inventaràs també, el sindicat?
1: Sí, clar.
0: Anem molt forts, només falta que ens agafin el telèfon.
3: Alcaldes tenen horari funcionari o què?
4: Buzón Movistar.
0: Oh!
1: Mare meva! No alcaldes. Es preocupen pel poble, aquests ja, alcaldes.
0: Avui va, ja el programa ens està sortint, eh?
1: Però si teníem dos alcaldes... Mira com riu el Barranques. Teníem dos alcaldes i ningú ens agafa. Molt malament. Què és això?
0: Tornem a provar.
3: Agafa, el pots ser un alcalde.
1: Molaria, eh?
0: Tornem a provar aquest home.
1: Sí.
3: Bueno, envieu més números d'alcaldes, per si acaso, al WhatsApp.

0: Sembla que no, que els alcaldes avui estan de vacances.
1: Buzón Movistar.
2: No! Vaya, puta! No!
3: És que els polítics, això de treballar...
4: Bueno, pues si voleu que fem una broma a algun alcalde, envia-nos WhatsApp, va.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
4: Va, tornem cap al telèfon.
0: Vámonos.
4: Hola. Hola, qui és
3: tu?
4: Qui és tu?
3: Ja començo. Nois. O noies, o lo que sigueu.
4: Ah, avui tenim a la Marta que fem consultori sexual. Estem fent de tot menys consultori sexual avui,
0: sí,
4: eh?
0: Sí.
4: Sí,
3: la gent està tontadeta, eh?
4: Sí. Hola.
6: Hombre, ¿qué dices, nano?
4: ¿Qué pasa, oiga, nano?
0: Hòstia.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo et dius?
6: Ahí estén. ¿Eh?
4: Com et dius?
6: Mi Javi.
4: Javi.
0: Javi.
3: Hola, Javi, trobem a faltar quant temps.
0: Vaya tiesini, el Javi, és veritat.
4: Sí, sí, déu-li-do.
0: M'havia oblidat.
4: Javi, tens algun dubte sexual?
6: Algun dubte?
4: Sí.
6: Bueno, sí.
3: A veure, pregunta.
6: Si tens un condó i se trenca quan t'has posat, què passa?
4: Si se't trenca el condó, un cop te l'has posat? Molt bé, Javi,
3: quants anys tens? Pues que te l'has de treure, te n'has de ficar un altre, perquè llavors, si està trencat, no compleix la seva funció.
0: Molt bona pregunta, he de dir.
4: Home, pues la veritat és que...
3: Segur que més d'una persona se l'ha preguntat. Hi ha gent que els intenta reutilitzar, us ho podeu creure?
0: Què?
3: Us ho juro per la meva
0: vida. Vaya peste.
4: Que asco.
3: O condons que s'han sortit i se'l tornen a ficar. No feu això. Perquè poden haver, o sigui, si tu te fiques un condó, per molt que no s'hagi trencat, pot haver sortit líquid preseminal, haver-se quedat allí, i entre que el treus, ho manipules, o sigui, te toques el penis, toques el condó, tal, i te'l tornes a ficar, potser has mogut el líquid que està a dintre a fora, i llavors l'altra persona es queda embarassada.
4: Dios!
0: Ah, sí?
4: No!
3: Si no està trencat, llanceu-lo i agafeu un de nou.
4: Ai, que tu no vols ser papi, Javi?
0: No.
4: Ara mateix no, eh?
3: Pues és...
0: T'imagines que la gent es guarda condons utilitzats a un tàper i se'ls emporta per follar?
3: Heu vist el programa aquell de... No sé com se diu, però de gent superrata.
0: Ah,
3: segur
0: sí.
3: Que hi ha algú que ho fa.
0: És veritat, hi ha gent molt rata que ho faria.
3: Tacaños extremos.
0: Tacaños extremos, és veritat.
4: Bueno, Javi, t'ha quedat clar, tio?
6: Sí, sí, també, però pot tenir enfermedades. Sí,
3: també,
6: no?
3: també se poden transmetre enfermetats.
0: Bé, això sí que era una bona pregunta, sí, sí.
3: Però veritat. Això és important, agafar els condons nous i després llançar-los. Sí.
0: De zero.
6: Pots tenir sida i més coses.
3: Més coses, clar, de tot pots tindre.
4: Molt bé. Javi, tu t'has posat algun cop un preservatiu o encara no?
6: Un o dos cops.
4: Un o dos cops, vaya folletis,
3: I es van trencar?
6: Va, la primera no, la segona sí.
3: I què vas fer?
0: És que la té gegant, clar.
6: Vaig treure de la polla de la vulva.
0: Què has dit de la polla?
3: Que la va treure de la vulva.
4: Però tu quants anys tens, Javi? Quants anys tens?
6: Jo 23.
4: Tens 23?
0: Sí? Pues sembla que tens 44, Javi.
3: No, home.
6: 23, queda.
3: És un joven senyor, Javi.
4: Molt bé.
3: Pues molt bé, perquè hi ha gent que continue dándole que te pego i pues no, chico.
0: Sí, sí, tota la raó.
4: Sempre amb condó, Javi?
6: Home, sí, clar. Jo no vull tenir fills.
3: Vinga, no, aprengueu del Xavi. No reproduïu.
4: A veure, maco, que
0: vaig xaval.
5: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.
1: El 4 de setembre pots fer dues coses.
2: Dormir.
1: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flaix FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flaix FM a Viladecans.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.
3: Baby, do you know?

0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Què fas, que no ens truques?
2: 93 545 68 68.
1: Flash Urban.

0: Això es diu Blackout, la Emilia Latini i la Nicki Nicole. Amb quina et quedes, Marta?
1: Amb totes, però amb Latini.
0: És que a sobre de feminazi, ara ets lesbiana. Com va la cosa? Prou ja, saps?
1: És que... Bueno, i si
2: o peres o manzanas.
1: No,
2: si... O peres o manzanas. Me cago en la puta.
0: És que... O si feminazi no. O
1: si pogués, seria sexual. Asexual.
0: Què és asexual?
3: Que et folles els as.
1: No. Que no t'atrau cap persona o que no tens desig sexual en general.
0: I te pot atraure... Un objecte sexual?
1: Clar, això és un fetitxe.
3: Clar, la baguette, els pansexuals, no?
1: Sí. Ah! En veritat, jo soc pansexual.
0: Sí. A veure, què vol dir pansexual?
1: Que no t'atrauen ni homes ni dones, te pot atraure tothom.
0: Dios!
1: És com més inclusiu amb els no binaris.
0: Vale.
1: Gènere fluid, és que no puc, clar, tio. No.
0: Què has dit de fluids?
1: Gènere fluid. Són persones que...
0: Ah, vale. Generaves fluids. Digui.
1: També en genero.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Que asco. No, és broma. Això
1: sobretot
3: és
1: quan us tinc a prop.
3: Dios.
1: Guiño, guiño, codazo, codazo.
0: Molt bé. Pues, per tant, hem quedat que ets feminazi i pansexual.
1: I pansexual.
0: Alguna cosa més rara que siguis?
3: Mujer.
1: Flexiteriana.
3: Què vol dir flexiteriana?
0: A veure, què és això?
3: Que fas papiroflexia o què?
1: També. Això és que... Això és que jo menjo de tot.
0: Menges de tot.
3: Però en el sentit sexual o del per alimentació?
0: Però pots parlar, per favor.
3: No, li fa gràcia la seva raresa. Jo no ho entenc.
0: Però no, ara en sèrio, que la gent no està escoltant.
1: Que menjo de tot, però que redueixo els productes animals.
3: Ah, vale.
0: Ah, ara està menjar.
3: Resum, que va de vegetariana, però que quan li apetece un chorizo se lo mete. Punto.
0: No!
1: Vaig de vegana per la vida, però si me porteu amb un sushi, pues menjo sushi amb peix.
3: Aquests són els que més ràbia em fan, perquè aneu de Greenpeace i després d'amagatall et cardes el xuletón por el culo.
1: Jo he sigut voluntària a Greenpeace també, però ara ja no.
3: Buah, és que et pega tant i em fa una ràbia.
0: El meu cumple vas portar una botifarra negra.
1: Vaig portar una morcilla de Burgos, perquè aquí on em veieu...
3: I a sobre faig, de Burgos.
1: Aquí on em veieu...
3: No podia portar botifarra catalana.
1: No, jo soc fix de Burgos.
3: Ah, sí?
0: Bueno... Doncs, si vols parlar amb una feminace pansexual i què més?
1: Flexiteriana.
0: Algú més que siguis?
3: Escort.
1: De moment, no.
0: Vale. Pues truca ara i li fas la pregunta que vulguis.
4: Truca'ns ara.
3: Va.
4: 93-545-68-68.
0: Ai, molaria que truqués una altra persona pansexual, però masculí.
3: Clar.
1: Vale.
3: I a veure si us agradeu.
1: Pensava que ara és a dir, molaria que truqués rotllo un taurino...
3: També,
1: fatxa...
3: també.
0: Ah, bueno, que truqui qui vulgui.
3: Clar. A veure, però lo del pansexual seria molt bo per saber més, investigar més, però si hi ha algun taurino fatxa, Cayetano, a mi em faria gràcia que discutís amb la Marta.
0: També.
3: Seria molt graciós.
0: Estem buscant una persona pansexual. Què vol dir?
1: És que te pot agradar qualsevol tipus de persona. Home, dona o qualsevol cosa.
0: O sigui, t'enamores de la persona, exacte, però no del gènere. Que t'és igual què t'entra a les cames.
1: Exacte.
3: Recorda'ns per què no significa bisexual, que pot ser el mateix, no?, a la pràctica.
1: A veure, aquí hi ha molt debat i a mi em fa molta mandra aquest debat. Bisexual és que t'agraden homes i dones. Llavors, des del meu punt de vista, això exclou a moltes persones.
3: A trans.
1: A trans, a persones...
3: A trans, fora de mi vista.
1: A persones, doncs això, intersexuals, per exemple.
0: Què són les persones intersexuals?
1: Són persones que han nascut amb un gènere, amb un sexe biològic ambigu. És a dir, potser neixen amb una vulva, però que tenen un clítoris que sembla un penis perquè està molt desenvolupat.
0: Perdona, ja sé que això li passa.
1: El 2% de la població.
0: Hi ha un 2% de la població?
3: O sigui, de cada 100 persones, dos tenen vulva pitja?
1: Sí, o potser tenen una vulva molt definida, però en lloc d'úter tenen pròstata.
0: Què?
1: O tenen penis i tenen úter.
3: Jo, clar, jo estic aprenent
1: però
3: molt.
1: Però això, avui, de manera natural, han nascut així, vull dir,
0: no s'han operat.
1: No s'han operat, no és una malaltia, no és res dolent, vull dir, han nascut amb aquesta condició i ja està. I si se volen operar, que ho triïn quan siguin adults.
0: I
1: que
0: això,
1: abans els obligaven.
0: I això què és ser?
1: Intersexual.
0: Intersexual.
3: És heavy, eh?
1: El 2% de la població no és poca gent, eh?
0: Per tant, si aquest programa té 50.000 oients, hi ha algun intersexual escoltant ara mateix?
3: Concretament...
0: Uns watts.
3: Són 2.500. No, no, 2.500, calculadíssim. No.
1: Doncs podrien trucar i donar la seva experiència.
0: Aquest és el telèfon.
4: Truca'ns ara.
3: Va, va, va.
4: 93 545 68 68.
0: Ens hem deixat una altra, algun altre...
3: Sexual?
0: Sí.
1: De moment no, però ja, ja aniran sortint coses.
0: Vale.
3: Ganes.
0: Hòstia, l'intersexual m'ha sobtat.
3: T'ha mudat o no?
1: Ah, no coneixies?
0: No.
3: Ja te'l presentaré.
1: Doncs, bueno, també se consideren dintre el col·lectiu LGBTIQ+. Ah, clar, la I és de intersexual.
3: Vale.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marta.
1: Hem de res, guapos.
0: Tenim una broma telefònica preparada, però abans volem... És que no truca ningú, avui?
3: Què està passant? Déu-n'hi-do. Ni... Però, a veure, a la gent no li interessa ser intersexual?
0: Inter... No sé.
3: Intersexual, inter. Eso, inter.
0: No sé.
3: No, no, no!
0: No està trucant ningú, avui.
3: Pareu, pareu!
1: No sé què us passa, nois. Encara esteu de vacances o què? Els que heu tingut la sort de tenir-ne, perquè, clar, les hay que trabajamos.
3: Déu meu, senyor.
0: No truca ningú? Doncs pues vale, pues adéu.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Es diu Baile Inolvidable, el Bad Bunny, a través del Flash Urban.
1: Tararà.
0: Molt bé. Atenció, perquè teníem una broma telefònica molt xula per escoltar avui el Flash Urban. Esperem que aquesta sí que funcioni.
2: I és una persona molt simpàtica la que la demana, eh?
3: Sí, sí. És moníssim.
0: Hola, Òscar, bona nit.
4: Hola, cabres, com esteu?
2: Que cabra!
0: És que és la polla. Òscar, des d'on ens truques, tio?
4: Pues truco des de Salou.
0: Des de Salou, molt bé. I tu vols que li fem una broma telefònica al teu pare?
4: Exactament.
0: Què vols que li diem, a veure?
4: Pues que els feu passar per xinos i que voleu comprar el restaurant que està en venda per mig milió d'euros.
0: Dios!
2: Més o menys és el preu aproximat pel que vol vendre el restaurant al teu pare, o no?
4: No, és menys.
2: El pare el vol vendre per menys, el restaurant.
4: Exactament.
0: Per tant, el teu pare té un restaurant en venda i vol que ens passem per xinesos, del qual volem comprar el restaurant del teu pare. No,
4: exactament.
0: Perfecte, molt bé. Bueno, doncs, tu ara estigues calladet, nosaltres anem a marcar el telèfon del teu pare.
5: Ahora llamaremos a tu padre, vamos a hacernos pasar por chino que quiere comprar el local, ¿vale, Oscar?
4: Vale, puc pujar el volum de la ràdio ara, no?
0: Sí, però després l'hauràs de baixar perquè l'hauràs de saludar en directe, vale?
2: Sí.
4: Vale.
0: Vinga, doncs vinga, tu calladet, escoltant la broma.
4: Exacte.
0: Vale?
4: Exacte.
0: Vinga, no pensis.
2: Aquest nen és molt educat, he de dir.
0: És la cabra. Vull dir, aquest nen és la cabra.
3: No domina el món perquè no vol.
0: Ojalà tots els oients fossin com aquests.

0: Quina tensió.
1: Està amb una altra, ja ho sé. No, home, no.
2: Va, Òscar, envia'ns energia.
1: Bústia Orange.
3: No! Tornem a provar!
2: Això no quedarà així!
0: Quin contestador més raro, no?
4: Òscar, tio, què li deu passar al teu pare, que no ens agafa el telèfon?
5: Deu haver feina.
4: Deu haver feina.
2: Ah!
0: És hora de sopar.
2: Clar, és prime time.
5: Torneu a provar,
0: vinga.
2: A sus órdenes. Ens dona ordres, l'Òscar.
4: L'Òscar ha de venir a treballar amb nosaltres.
2: Sí, et convidarem, Òscar.
0: Òscar, quan fas 16? Vengo.
5: I tant, i 11.
4: En té 11, ara.
0: En 5 anys el truqueu.
1: Manda, per favor.
4: Oh!
2: Ens ha penjat.
4: Ens ha penjat, Òscar.
2: Ens ha penjat.
5: Jo crec que ja sap el número, eh?
2: Òscar, quin mòbil té el teu pare? És un iPhone?
5: Sí, és un iPhone.
2: Vale.
4: Ah, vale, vale. Doncs vinga, tornem a provar.
6: Senyor Xavier Bendley Puig.
2: La mare meva, sí que...
4: Va, tornem a trucar, Òscar.
6: Vam a veure si la contesta.
0: Ojo, la música.
4: No!
2: Ens ha penjat.
0: Està tota Catalunya pendent d'aquest home.
2: Òscar,
4: per què creus que no ens agafa el telèfon, tio?
5: Jo crec que ja se sap el número, eh?
2: Ah, sí?
0: Però que heu trucat molts cops, o què?
5: Bueno, a veure, la meva mare no em deixa trucar.
2: Ah, no et deixa trucar, la teva mare?
0: La teva mare és molt sàvia.
5: No és que no el deixi trucar, és que s'emociona molt quan truca.
4: Ah, no, que ens encanta que ens truqui.
0: Ho fa molt bé.
2: És el millor oient del dia.
4: Tornem a provar una vegada.
5: A veure, va.
4: A veure.
5: Si no, que llamen a l'abuelo.
0: Si no, l'abuelo.
4: No,
0: bueno,
4: ja està.
2: Òscar, ens ha penjat com un fuet!
5: Perquè pot ser que truquin d'un
2: fixe
5: o d'un
2: mòbil. Bueno, doncs escolta, ara que estàs amb la teva mare té alguna consulta sexual per fer-li a la Marta o no?
5: No, això no, això no, això no.
4: Això no, això no, això no. Escolta, Òscar.
0: Òscar.
5: Si et dono el número de l'avi, trucaries?
4: El número de l'avi?
2: Home, doncs sí.
4: Passa'l ara mateix a través del WhatsApp i el truquem ara mateix al teu avi.
2: Vinga, Òscar, escriu-me'l per al WhatsApp que parlàvem abans, corre.
4: Ràpid, ràpid.
2: Ja truquem ara mateix.
5: L'avi no, que està mig infartat. Vull fer una altra broma. Tranquil, que buscarem
0: una altra broma. Molt bé, doncs un altre dia.
4: Adéu, Òscar, una abraçada, guapo.
2: Adéu, guapos.
4: Quina llàstima, avui no hi ha cap broma que surti, eh?
2: Avui no ha sortit cap broma, no? I serà el primer programa on succeeix. Bueno, encara queda una hora perquè per endavant, eh? O sigui...
4: Si teniu una broma i, sisplau, assegureu-vos que és una broma que pot sortir bé i que ens poden agafar el telèfon, envieu-nos un WhatsApp ara mateix.
7: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
4: Efectivament, 699 69 69 69 i que sigui, sisplau, una broma que sapigueu que ens agafin el telèfon.
2: Exacte, superimportant.
4: Si no, no podem fer res.
2: No!
4: I després plorem.
2: No.
7: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68. Pep, pep, pep.

0: passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Però vam dir-li,
2: està boja. Està boja, de veritat.
3: I que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Hola, guapos, com esteu? M'han deixat sola a l'estudi, com ho veieu, això?
1: Hola, Marta.
0: Vaja, ja ho
2: hola, tornem. Hola,
3: Marta.
0: Hola, guapos.
4: Estàvem aquí fent coses sota la taula.
2: Ens està sortint el programa de la vida avui, eh?
0: Ja, però és que com és això de que esteu davall de la taula i no me crideu?
4: Bueno, Marta, perquè clar, tu has de controlar aquí el xiringuito mentre estem fora, clar.
0: Jo us fio deixar-li a una dona, el xiringuito.
2: Dios.
4: Hòstia, que bo.
2: A una dona feminazi com tu.
0: Sí.
2: I pansexual.
0: I flexitariana.
2: Per favor, prou
4: és que,
2: ja.
4: Pots no inventar-te noms, que és
0: no,
4: mentida.
0: No, però en veritat t'he sentit que jo sigui pansexual i flexitariana perquè vol dir que menjo de tot, però selectivament.
4: Vale.
2: Ah, vale, vale.
0: Veieu com tot té sentit al final?
4: Jo crec que tens una inquietud per ser més especial que la resta i deixa-ho ja, vale? T'agraden els tios, s'acabó.
0: A veure, pic mi soc. Sí. No, a mi, bueno, és igual, no entrarem aquí.
2: Quina és la teva carn preferida?
0: La morcilla de Burgos, compte com a carn.
4: Sí, clar.
2: És carn, no?
0: Però és sang.
2: Sí.
0: Soc més de sang que de carn.
2: Dios!
4: Hòstia.
2: Vas molt forta, eh?
4: Molt bé, aquesta frase. Has fet el joc de paraules, no?
0: Però més forta me la fiques tu.
2: Cai, per favor!
4: La meva, la Marta, va molt fresca avui, com un enciam.
0: Jo, vés a dormir, no escoltis més.
2: Si algú li vol dir les coses tal i com són a la Marta, sisplau.
5: 93 545 68 68.
2: Avui la gent no ha volgut parlar amb tu, eh?
0: No, és que... Què us ha passat? Què us he fet? Us he caigut malament per alguna cosa que he dit?
4: Has entrat molt forta, Marta. Jo crec que has entrat molt forta.
0: A veure, soc feminazi, però soc feminazi de les bones.
4: De les light, no?
0: Sí, soc light. Yeah. Podria ser pitjor.
4: Dels que no té pelos en los sobacos, no?
0: No, els tinc en un altre lloc. En veritat porto la làser.
2: Tens la làser als sobacos?
0: Soc mala feminazi.
2: Ah, clar, perquè si fossis bona feminazi aniries amb els sobacos plens de pèls.
4: I els cabells blaus.
0: I tenyits, sí, exacte.
4: Molt bé.
0: Exacte, molt bé, molt bé.
2: I les cames?
0: Les cames no me les depilo, me sembla una xorrada com una catedral, perquè no sues per les cames. Llavors, per què te les depiles?
2: Sí, ja. No t'agraden les cames depilades?
0: Ah, no, m'agraden les cames depilades, però és que...
2: Si tu ara t'has anat al llit amb una persona que no té les cames depilades...
0: Jo amb la persona amb la que m'enllito últimament no es depile.
2: No es depila?
0: No, ah,
4: no?
0: Es depile.
2: I és un home o una dona?
0: És un home.
2: És un home.
4: Ah, vale.
0: És un home trans.
2: És un home trans?
4: Ah, sí?
2: Vaja, sí, sí. Quina pregunta que hem fet.
4: Pues mira, no fa gaire va venir aquí un home trans.
0: Un home trans. Sí. Quina casualitat que el vaig portar jo, eh? Sí, potser es coneixen i tot.
4: Sí, Marta, quina casualitat.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, Marta. Pues moltes gràcies per venir aquesta temporada. Esperem que t'ho passis molt bé amb nosaltres.
0: I tant, a vosaltres per convidar-me un cop més.
4: Home, no, ja saps que sempre volem la teva filosofia i sobretot el teu coneixement sexual, al qual podeu accedir a través del 93545-6868.
2: I també et poden seguir a través d'Instagram.
0: Sí, on em dic sexpsòloga. Sexpsòloga.
4: Encara no t'has canviat aquesta xusta de nom?
0: És que els noms que vull ficar no me'ls deixa perquè ja me'ls han tret. Llavors li estic donant el coco, a veure si se m'acut un altre. Escolta, el pròxim programa podríem preguntar als oients que me diguin noms per l'Instagram?
4: I si poses feminaciòloga, no? Pot ser risques, això.
0: Sí, però a nivell de màrqueting no seria bona idea.
4: He de dir,
0: ara me curaré en salut, i he de dir que la gran majoria dels meus pacients són homes heteros cis, i los amo.
2: Què són cis?
0: Que no són trans. És a dir, que van néixer amb penis i se consideren homes. Se senten homes, vale?
2: Vale.
0: Ja sé, és, a vegades costa entendre-ho. Los amo, però los amo perquè són homes que van a teràpia.
2: Uh-huh.
0: I això se note. Llavors, jo no sóc una hater, en veritat.
4: No, tu ets escoltar, Marta. Aquí fem broma, però tu ets escoltar.
2: Només ets feminaz i ja està.
0: Clar.
2: Molt bé, Tomàs. Ai, Tomàs.
4: M'has confós amb la Marta?
2: Tenim una sorpresa per tu abans de marxar.
0: Ai, quina por.
2: Després d'aquest gran programa que estem fent avui, amb molta participació.
0: Sí, ha quedat molt bé.
2: Sí.
0: Gràcies, Oriol.
2: Qui és Oriol?
0: El nen que... Òscar.
2: Vale. Dic, què és això?
0: Perdó.
2: Escolteu això, sisplau. Marta, escolta això, sisplau. Endavant. Vaja, això tampoc funcionarà. Molt bé.
4: Anem a escoltar...
0: Ningú vol parlar amb mi, ni els àudios que prepareu volen parlar amb mi.
4: És un àudio d'una bueno, influencer que segurament coneguis, que es diu Marta Díaz.
0: Vale, sí.
4: No sé, et sona sí, que va estar la velada i tal.
0: La germana, que la van presentar en societat com a los Bridgerton, sí, sí.
4: Exacte, i l'objectiu és ara posar un àudio molt guapo de la Marta Díaz, que va fer relativament poc.
0: Que l'ha liat molt últimament o què?
4: Sí, a veure què opines tu d'aquest últim vídeo. Jo penso, jo que sóc un tio bèstia, penso que l'ha liat una miqueta.
0: Jo que sóc un tio bèstia, sí. Què haurà dit aquesta noia?
4: Imagina't.
0: Però bueno. L'ha liat sola o l'ha liat amb algú?
4: Jo crec que sola.
0: No, i si el busques a Instagram i el fiques al micro, així a lo cutre?
2: Bueno, ja, però és que estem en directe, vull dir, saps?
4: No, bueno. Si no, escoltem una cançó i la podem fer després.
0: Vale.
2: Sí, bueno.
0: Tinc temps.
5: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Es diu De Lejitos Remix i sona a través del Flash Urban a Flash FM. I la setmana que ve tornarà la Marta al Flash Urban.
1: Oi, tant que sí. A veure si algú vol parlar amb mi, perquè, macho, aquí ningú fa cas.
0: Esperem que la setmana que ve surti un programa millor que el d'avui, no?
1: Sí, o millor que...

0: tests és cada 3-6 mesos i que estimin molt, però sobretot que estimin bé.
1: Uf.
0: És aquest... una frase que m'agrada
2: vale,
0: molt.
2: Vale, però ara digues algú guarro.
1: Clar.
0: No sé, és que normalment... Me fan bizum per aquestes coses, sense bizum no me surt.
1: Digue'ls-hi, jo què sé, una posició que t'agradaria molt fer amb algú.
0: El 69, m'encanta a mi.
2: T'agrada fer el 69?
0: Sí, perquè és com aquells dos, o sigui, conforme augmenta la intensitat en un, augmenta en l'altre i es van com retroalimentant. I notes allí els fluxes com van sortir. És molt eròtic.
1: Marta, per favor, que ens empalmem.
0: A mi m'agrada molt.
1: Mare meva, Marta.
2: Vale, per tant, si algú vol fer el 69 amb tu, què t'agrada, que estigui tu a sobre o...?
0: Normalment jo a dalt.
2: Tu a dalt?
0: Sí, sí, sí. No perquè m'agradi, sinó perquè és més còmodo. Mm-hmm. I clar, el Princess Treatment no es pot renunciar mai.
1: Clar.
0: Doncs a mi el 69 em feia molt reparo.
2: Per què?
0: Perquè és una posició molt visual. I sí. Jo, com moltes dones, tenia molta vergonya de que em veguessin la vulva,
2: vale.
0: El cul... Me feia molta vergonya. I perquè clar, és que vosaltres us la veieu des de que naixeu, pràcticament. Perquè vosaltres, per fer pipí, us heu d'agafar el penis, us l'heu de sacsejar per secar-vos. O sigui, això us ho estic dient en sèrio, eh?
1: Clar.
0: I a més, teniu l'òrgan sortit cap a fora, nosaltres tenim la vagina cap a dintre, llavors nosaltres no tenim, o sigui, no tenim la necessitat ni de veure-la ni de tocar-la. I això també ens afecta a nivell d'autoestima.
2: Vamos, en resum, que t'agrada fer el 69, ara.
0: Sí.
2: Vale, perfecte. Gràcies, Marta!
0: Adéu, guapa!
1: Marta.
3: Flash FM. Són les 10.

0: La graciosa del Quevedo i el Elvis Crespo. Així comencem aquesta nova hora de Noia a la Marta. Ara podeu dir el que us doni la gana. Vinga.
1: Llama-nos.
0: T'ho imagines?
1: Insulta'ns.
0: T'ho imagines?
1: El què?
0: Cada que diguin el que doni la gana, la gent, vinga.
1: No crec que tinguin ous, no, a dir el que vulguin.
0: Clar, que sí.
1: Jo crec que no s'atreveixen avui.
0: Que diguin el que els doni la gana, la gent, ara mateix.
1: Pot ser qualsevol cosa. Com si voleu dir un missatge polític. Ens la pela, dieu el que vulgueu.
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Digues el missatge que... Bueno, digues el que vulguis.
1: El que vulguis. Si vols felicitar algú, una cosa romàntica,
0: sí,
1: insultar-nos a nosaltres també, que ens agrada que ens insulteu, ens pugueu insultar.
0: Vinga, va. T'atreveixes?
2: 93 545 68 68.
0: Pues serà veritat que avui no truca ningú, però bueno, no passa res.
1: No pot ser.
0: Però no truca absolutament ningú avui. No sabem què fer ja perquè la gent truqui.
1: Doncs s'ha acabat aquest programa, ja està. Marxem de cap de setmana.
0: Anem a dormir.
1: Tornem renovats.
0: Vinga. Hola.
3: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
3: Joan.
0: Joan, què et passa?
3: Pues doncs mira, que estic esperant a la meva dona.
0: Esperant a la teva dona.
1: A on? A la seva feina o què? L'has anat a buscar?
3: Sí, l'has anat a buscar, sí.
0: Que bona home, no? Què ets?
1: Princess Treatment, això
3: bueno.
1: Es diu.
0: Que bona persona.
3: Bueno, fem el que fem. Ja està, és la meva dona, això de fer.
0: I de què treballa la teva dona?
3: Doncs està una empresa de logística. Ven aquí piquin i coses d'aquestes.
0: Ah,
1: i
0: bé.
1: Sí que surt tard, no? A les 10 de la nit, déu-n'hi-do.
3: Clar, de 2 a 10, tio. La gent té feina de 8 hores.
0: Feina de 8 hores, que clar, ha començat bueno, a les 2, no?
1: Ha començat, sí, clar, ha començat a les 3, a les 2.
3: A les 2, clar, a les 2 a les 10.
0: Molt bé.
1: Clar, hi ha dos torns.
0: Que bona persona que ets, de veritat, eh?
1: Com la cuida, com l'anima.
0: Clar, la teva dona ara arribarà a casa amb el sopar fet, o què?
3: Sí.
0: Oh.
3: I una cerveseta freda.
0: Oh.
1: Uf, m'ha fet molt enveja la dona, eh? M'agradaria ser ella, ara mateix.
0: Oh, per favor. Fem una cosa, fem-ho millor. Quan estarà la teva dona amb tu?
3: Doncs trigarà encara 5 minuts.
0: 5 minuts.
3: 10 i 5, sembla.
0: Sí. Vale. Bueno, fem una cosa, perquè no ho diem de manera sorpresa.
1: Claro.
0: Que l'estimes.
3: Bueno, clar que l'estimo.
1: Llavors, tu ara estàs al teu cotxe esperant-la a dins.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I perquè no ens dones el seu número i la truquem en directe i li diem que l'estimes tant.
1: Clar.
3: Sí?
1: Vinga.
0: Si vols.
1: Home, sí.
3: Però no ho puc dir ara davant de tothom, no?
1: No, ara en directe no ho diràs, tranquil. Et posarem en espera la trucada i ens ho diràs després.
3: Vale, perfecte.
0: No pengis, vale?
1: No pengis, que t'agafarem.
3: Vale.
0: Vinga, fins ara.
3: Gràcies.
0: A tu, a tu. Hola, bona nit, qui ens truca? No? Ningú?
1: Hello, no.
0: Vale, pues res. Ai, pues ara estic encantat de saludar a la dona d'aquest home que ens ha trucat, eh?
1: Home, pot ser molt maco i romàntic, eh?
0: Sí, eh?
1: Avui follen segur.
0: Hola?
1: Epa. No, no.
0: Bueno, pues anem a agafar el telèfon d'aquesta dona i després li farem la sorpresa.
1: Sorpresa, princesa.
0: Vinga, va.
2: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: Bueno, està molt bé aquesta cançó, l'hem escoltat mil cops, no fa falta continuar. És que tenim una cosa més important.
1: Sí, bastant guapa, a més, eh?
0: Aquest home ja està amb la seva dona.
1: Ai, Déu meu.
0: Hola, home.
2: Hola, bones.
0: Com es diu la teva dona?
2: María José.
0: La María José.
1: Mariajo. Està escoltant la Mariajo?
2: Sí.
0: Passa la María José, que volem parlar amb ella.
2: Mira, ja t'està escoltant.
0: Hola, María José, com estàs, guapa?
3: Bé, cansada, eh?
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, María José.
1: Què passa?
0: Hòstia, baixa el volum, tia.
1: María José, parla'ns.
3: Sí, sí, digue'm.
0: El teu home t'estima molt.
1: Te ama.
3: Ai, el teu home no sé què fa, però... Acabo de sortir de treballar.
1: Ho sabem.
3: I això és una sorpresa, sí.
1: Doncs sí, sabem que treballes fins les 10, que et dediques a la logística, que t'espera una cervesa freda a casa i que avui follareu molts cops.
0: I se parteix el cul. Ah, i que t'ha preparat el sopar i tens una birra freda a casa per tu.
1: Sí.
3: Sí, sí, molt bé.
0: Digue-li algo, digue-li algo maco ara tu, no, Maria José?
1: Clar, que calladita.
3: Jo no parlo, jo
0: soc
3: molt, molt tímida.
0: És molt tímida, pobreta.
1: Ah, sí? Home, Mariajo, però unes paraulites... No te quiere, eh? No t'estima, tio.
0: Fa molt que us coneixeu.
2: Ja, bueno, que parem, tu.
0: Quan fa que us coneixeu?
2: Doncs 30... Quants? 33 o 34.
0: Mare meva!
1: Jo penso amb l'Eumatusalem i Jesucrist.
0: Que heavy!
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Bueno, guapos. Pues
2: tenim una edat.
0: Que visca l'amor, que vagi bé.
1: Adéu, xavales.
2: Gràcies.
0: Adéu, que vagi bé. Vinga, que maco l'amor, no? Oh.
1: Home, doncs que la gent aprofiti. Si vol enviar un missatge o dir-li en directe a la parella que l'estima, doncs que ens faci servir com a joker, com ho dic.
0: Claro.
4: 93 545 68 68.
0: Hola, qui ens truca?
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: No sé, ¿por qué?
0: Com que no saps? Si no, tu no saps qui ets...
1: Ens has tocat tu, xaval.
5: Hòstia, estoy saliendo en la tele, xaval.
0: No, en la tele no. A la tele, no.
1: Que ets niño rata que no fa gràcia, no suposo. Clar, pobre.
0: Pobret, mare meva. En fi.
1: No ho passa bé, no ho passa bé.
0: Hola, bona nit. Epa. Les 10 i 11 minuts, va.
4: 93 545 68 68.
0: I si demà no hi som és per aquest programa tan maco que estem fent avui.
1: No, no, no, hi serem, hi serem. Tornarem.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: Soc en Roberto.
0: En Roberto.
1: Què tal, Robert?
6: En Roberto de la Junquera.
0: Ui, a la Junquera, Roberto.
1: Explica'ns, sí. Què vols? Què vols dir-nos?
6: Pues volia fer saber a la meva dona que l'estimo molt i que fins al final estaré amb ella.
1: Però estàs amb ella ara mateix? Està davant teu?
6: No, ara no està davant meu, però espero que m'estigui escoltant.
0: Com es diu?
6: Macarena.
0: La Macarena. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. I ella...
6: Eso mismo.
0: Està escoltant ara mateix el Flash Urban?
6: Espero que sí, perquè he trucat al nen que li posés la ràdio.
0: Ah, vale.
1: Ah.
0: Com es diu el nen?
6: Una emboscada, amb l'Ethan.
0: Digue-li alguna cosa maco també a l'Ethan, no?
1: Ah, el niño pobre.
6: Muchas gracias, por ser mi cómplice, nene.
1: Molt maco, això.
6: Sí, sí.
1: Perquè és una paraula especial seva, jo ho sé.
0: La família complerta.
6: Que l'estimo molt i que això no s'ha d'acabar mai.
1: I a nosaltres no ens vols dir alguna cosa maco, bro?
6: Sí, sou tots molt macos.
1: Dios, però això és el paperí, què fas?
0: Molt bé, molta gràcia, maco. Un petó per tu i per l'Izan i per la teva dona, que es diu...
6: Macarena.
0: Ah, Macarena. Vinga.
1: Adéu, family, que vagi bé.
0: Adéu. Molt bé, això, que la gent enviï missatges macos, no?
1: Home, és maco compartir amor. Sí, rebre'l, no? Però també compartir-lo una mica.
0: Ah. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
5: ¿Puedes mandar un saludo, por favor?
0: A qui?
5: A mi hermano.
0: Tu com et dius?
5: Derek.
0: I el teu germà?
5: Juan.
0: El Juan.
1: Pues venga, Juan, Derek te saluda.
0: Molt bé, gràcies.
5: Moltes gràcies. Os sigo en totes les redes. Os sigo en totes les redes.
0: Gràcies, maco. Vaya person. Hola.
7: Hola.
0: Tu com et dius?
1: Ei, niña.
7: Ariadna.
0: Des d'on ens truqueu?
7: Des d'on ens truqueu? Ara mateix estem a Sant Boi, que estem dinant.
0: Dinant?
7: Sopant.
0: Ah, vale.
1: Ah, vale. Perquè si no, quins horaris, reina?
7: Sí, és que la sangria senta una miqueta.
0: Ah, que van borratxa!
1: Ah, sí?
7: Una miqueta.
0: Que bona! La mare i la filla van borratxa junta.
1: Molt bé, però quina edat teniu? La filla quina edat té per beure sangria?
7: 20, tinc.
1: Ah, llavors és legal, vale, bé.
0: Molt bé.
7: Sí, aquí tot legal, aquí tot legal.
0: I aquí voleu saludar vosaltres, a veure?
1: A la sangria.
7: Saludo al meu hermanastre, que estarà amb la ràdio ara, que va veure a una amiga meva, que estan ahí...
1: Ah.
7: Que tenen algo.
1: Ah, sí?
0: El teu germanastre es folla una amiga teva.
7: Sí, sí, efectivament, i tot això gràcies a mi, que no m'han invitat a res.
0: Vaya cupida.
7: Som una mala persona.
1: I què opines d'això, de que una amiga teva estigui amb un germà?
7: És que volia fer família i no sabia com fer-ho, ja l'he dit.
0: Que
7: no té vergonya.
1: Sereu cunyades, eh? Això és bo. O pot ser molt perillós, també t'ho dic, que hi ha moltes amistats que es trenquen per aquestes coses.
0: Cuidao.
7: Jo dic que això és molt perillós i més... Com és ella?
1: Li perdones. Vale.
0: Molt bé, com es diu el teu germanastre?
7: Brian.
0: Doncs digue-li algú maco al Brian, si t'escolta a la ràdio.
7: Brian, amb cuidat, que la mama 1 no vol fer aviar, sisplau.
0: Hola!
7: Si us plau,
0: amb condó. La mare diu, con condón, Brian, con condón.
1: Brian, amb cuidat, eh? Sempre caputxón.
0: Molt bé, clar que sí.
7: Que té gana en compte.
0: S'ha d'anar en compte. Molt bé, moltes gràcies, Ariana i Sandra. Ara feu un trago de sangria de la nostra salut, vale?
1: Sisplau, us ho demanem.
7: I tant, un sanitari.
1: Vale, sangriari. Adéu.
0: Adéu. Vaya borratxes, les filles i la mare, no?
1: M'ha fet enveja, el tema sangria.
0: Sí, no.
1: Un gotet ara ens sentaria molt bé.
0: Que rico!
1: Ara.
4: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Mamma mia.
1: Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM. Són més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Massiu Coco, aquesta de Marco Urs, a través del Flash Urban.
1: Nena Manuela.
0: Molt bé. Ho fas molt bé, Tomàs.
1: Bueno, és que jo volia ser cantant, en veritat.
0: El Coco, i te comerà.
1: La coca.
0: Per favor.
1: Oh, pobre Coco, no.
0: Anem a provar de fer una broma telefònica?
1: Vinga, va, a veure si aquesta funciona. Molta atenció, és d'aquestes que us agrada i que us escandalitza alhora, perquè anem a trucar a la Montse, que és la mare del Jaume. I aquest Jaume, doncs, vol que li fem una broma a la seva mare dient-li que som la policia de Barcelona.
0: Hola!
1: I que hem trobat marihuana al seu vehicle.
0: No!
1: Sí, ens ha dit el model de cotxe, ens ha dit que està amb la seva parella i direm que la seva parella també és còmplice.
0: Vale.
1: No t'ho perdis, Miquel, perquè la mare avui se li ha fotut el seu cotxe i el té al taller. Per tant, no pot anar a buscar-lo a Barcelona i es tornarà encara més boja.
0: Buah!
1: Això m'ha dit el tio.
0: Està molt ben buscat, això, eh?
1: Bé. Hola, bona nit. Parlo amb la senyora Montserrat Montero Ruiz.
2: De part de qui?
1: Què tal, com estàs? Mira, em dic Josep Vallespí, et truco des de la comissaria dels Mossos de Barcelona, de les Corts. Tens un minut per parlar?
2: Sí, digues.
1: Vale.
2: Què passa?
1: És vostè la mare del Jaume Casasayas Montero?
2: Sí, què passa? Vale. Alguna cosa?
1: Sí, ara t'ho comento, Vale? Bueno, res, hi havia una brigada i hem agafat el seu fill amb marihuana dins el vehicle.
2: No me diguis.
1: Amb molta quantitat de marihuana, sí. Sí, sí. Estava molt nerviós, ha intentat fugir, al final l'hem enxampat i bueno, ella està bé.
2: No m'ho puc creure.
1: Sí.
2: En sèrio, sí, sí. Què dius? Això és broma?
1: No, tant de bo fos broma, senyora Montserrat. El cas és que, bueno, s'ha posat molt nerviós, li hem demanat que ens donés un contacte d'emergència, ens ha donat el seu i, evidentment, havíem de confirmar, primer de tot, que era veritat que era la seva mare i que no estava implicada en cap de les, bueno, de les coses que està fent el seu fill. Ens pot confirmar també si el seu vehicle és un Volkswagen Polo de color blanc?
2: Meu? No és, aquest vehicle.
1: El seu, vull dir.
2: El d'ell és el de la seva xicota.
1: Vale, ok. Vale. Doncs sí, sí.
2: Ai, Déu meu.
1: Sí. Portava ni més ni menys que mig quilo de marihuana. És una quantitat molt elevada. I bueno, ja haurem de parlar-ho. Tens alguna opció de venir fins aquí, fins a Barcelona, vostè, o no?
2: Espera un moment, perquè...
1: No, no es preocupi, tot està bé. Tot està bé, no es preocupi. Ella està sa, ella està aquí, si us plau, estem parlant, tot està bé.
2: I la seva xicota?
1: També està amb ella, resulta que era còmplice.
2: No em diguis.
1: Sí.
2: No em puc creure això, oi, mare meva.
1: Ja ho sé, però ara relaxis, no passa res. Anem a parlar les coses bé, tot està bé.
2: Vale. És que l'altre dia van gastar una broma, espero que no sigui una broma, eh?
1: No. Però per què li van gastar una broma? Tenia a veure amb les drogues o alguna cosa així? Perquè potser no era broma, eh?
2: No, tenia a veure res amb drogues, sinó un noi que li parlava, no sé, le decía tonterías, pero que él se iba cabreando.
1: Si quiere podemos hablar castellano, no hay ningún
2: problema. No, si te entén perfectamente.
1: Val, no, com la veig una mica nerviosa.
2: Sí, perquè jo, quan poso nerviosa, jo parlo de normal castellà, però t'entens perfectament.
1: Sí.
2: Vale, em pots trucar d'aquí 10 minuts a veure si puc parlar a la meva filla?
1: Un moment, sisplau, necessito seguir fent-li unes preguntes. Em pot confirmar la seva l'edat del seu fill, sisplau?
2: Vinc del 2. Ara estic nerviosa, no ho sé.
1: Tranquil·la.
2: 89? No, 89 la meva filla. 97 em sembla que és.
1: El
2: 20 del 2.
1: Quants anys té? Digue'm quants anys té.
2: 30. 29-30.
1: Vale. Doncs és la 96, segurament.
2: Vale. No,
1: vale. No passa res, no es preocupi, està nerviosa. L'únic que jo, clar, al final, té 30 anys, és relativament jove. Jo la pregunta que tinc cap a vostè és com permet que a casa doncs, es pugui cultivar una cosa així?
2: No, tu m'estàs gastant una broma.
1: No.
2: M'estàs gastant una broma.
1: Escolti...
2: A casa, impossible.
1: El que no t'estic gastant una broma. No sé si heu parlat mai del tema, si ella a casa ho deia, em refereixo a això.
2: Val. No, qui t'ha dit aquesta?
1: I li demano... No, ningú m'ho ha dit, li estic preguntant. I li demano, sisplau, que deixi de dir-li a un policia si t'està gastant una broma o no. Vale? Perquè les coses són serioses. I aquí parlem de temes greus. I tal com li dic que es relaxi, també li dic que es relaxi en aquest sentit. I que no m'intenti tirar per on no són les coses, vale? Perquè aquí broma és zero. Estima una comissaria. El seu fill està al calabós, amb la seva parella. Vale? I necessito que vostè col·labori, ok?
2: Jo, colador, però no em diguis que a casa es cultiva això, sisplau.
1: No dic que a casa es cultivi la marihuana, la planta com tal. Dic el pensament de fumar-la, si vosaltres heu fumat a casa o alguna cosa així. Jo no dic que a casa vostra es fumi.
2: No.
1: Mai heu parlat del tema, ell no s'ha drogat.
2: Home, mai hem parlat del tema, no. Alguna vegada s'ha parlat del tema, perquè és una cosa d'actualitat.
1: I aleshores, per què dius que no en un principi i ara em menteixes?
2: Com?
1: Tu m'has mentit ara, m'has dit que no i ara que sí. No ho acabo d'entendre.
2: Que si, tu m'has dit que si cultivaven aquí a casa, jo t'he dit que no. Bueno. Que si hem parlat alguna vegada.
1: Ja,
2: alguna vegada, igual que se parla de violència, bueno, igual que se parla
1: senyora,
2: de...
1: Senyora, si us plau, vostè pot venir a la comissaria o no, en qualsevol cas?
2: Sí, deixes 10 minuts i tornes a trucar, sisplau.
1: Bueno, mira, com estic fent la pitxant un lío, millor que et diguem que estàs a la ràdio. Això és Flash FM, què passa?
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: I el teu fill... Que lo parió.
0: El teu fill ens ha demanat...
1: A veure, segueix.
2: El meu fill és un fill de puta.
1: Doncs t'està escoltant,
0: t'està escoltant. Digue-li alguna
2: cosa. Fill de puta.
1: Bueno, tu ets la seva mare, eh? Cuidao.
2: Estàs tomando el pelo, tío. Y es que no se puede hacer esto. Me va a dar un
1: jamacuco.
0: Vols que el truquem en directe i li dius lo que realment sents per ell? Ara mateix.
2: Sí, sí.
0: I li dius en directe
1: lo hijo de puta que és.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Que maco, eh? Aquesta relació mare i fill.
2: Sí, sí, sí.
0: Però ho has passat malament de veritat, eh?
2: El què?
0: Que ho has passat malament de veritat.
2: Clar que l'he passat malament. Escolta, és que no... Faltava esto en la vida. Ya tengo
0: I a sobre, palos, tenies el cotxe al mecànic, a sobre.
2: Sí, sí, l'ha portat a una revisió. Ja no volia donar-te més dato. Porque...
0: Jaime!
3: Sí.
0: Jaime!
2: Hijo de puta, llegas a ser desgraciado.
3: Que no,
2: te quiero un montón, no pero eres un hijo puta, ¿eh? No me han pillado todavía. Y que si en casa se cultiva, pero ¿tú de qué vas? Aquí lo único que se cultiva son plantas, pero planta aromática.
1: Uy, a ver si cultiva marihuana.
2: No. Madre de Dios, Jaume, ¿cómo me puedo hacer esto? Me va a dar un paro cardíaco.
0: Jaume,
2: ¿eres?
0: Digue-li algo a maco a la teva mare, almenys.
3: Què li dic?
0: No sé, tu sabràs.
2: Ara, bueno, quan tornis, te trobaré la gossa fora. Jo també t'estimo, però... Escolta, és un fill de puta, eh?
1: La gossa qui és? La seva parella? No, home, no!
2: No, la gossa no és la seva parella. La seva parella també tiene un polvo.
0: ¡Hola!
1: Ui, i el que le pega a tu hijo, claro.
0: No t'agrada la teva...
2: Sí, m'agrada, però això no es fa. Ja se la devolveré, ja. I tant que se la devolveré.
0: Va, Jaume, bueno. Demana disculpes, va.
3: Va, mama, ho sento.
2: M'has fet passar una zona molt dolenta,
3: no,
2: te lo juro. Sabes que el otro día te vas a dar una broma y yo pensaba que me estaban vacilando. Efectivamente, me estaban vacilando, ya.
3: Se te ha notado.
2: Oye, se me ha notado.
0: La diferència d'avui és que ho ha escoltat tota la gent que escoltava el Flash Urban.
2: Sí,
0: ràdio,
2: bueno, mira, jo perquè no vaig anar en cotxe, si no, també l'escoltaria.
1: A més, tu què opines? Perquè estic mirant la seva foto de WhatsApp, tienen el pelo rosa, però què és esta barbaritat?
2: Pero el pelo rosa ho tenien l'any passat, que van anar a Tailàndia. Aquest any... A buscar droga.
0: Ara! Bueno, mare i fill.
2: Ara no el porta. Ara se la talla tal seu, o sigui que...
1: Molt bé.
2: No el porta de ningú culo.
0: Bueno, mare i fill, moltíssimes gràcies a tots dos. Una
2: abraçada. Que l'estimo, però que això no es fa.
0: Però què és? L'estimes, però és un...
1: Hijo puta.
2: Clar, un hijo puta.
0: Hola! Vinga,
2: adéu. Bona nit, que vagi bé.
4: Ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Aisa i RVCV amb això que es diu Muchacha.
1: Tremenda. Te quiero.
0: Ja tenim un muchacho.
1: Ah.
0: Es diu Gio.
1: Ah, ah, sí.
0: Hola, Gio.
2: ¿Qué pasa, guapos?
0: Com estàs, Gio?
3: Hola, no, Gio, què tal?
2: Bueno, us he d'explicar una cosa.
0: Dius. Què?
2: Dos. La primera és que anava fent una sorpresa i anaven a casa seva, però estava a la ràdio.
0: D'aquí.
3: A veure, repeteix.
2: Casa de Marta.
0: Ah, que anaves a casa de la Marta.
2: I anava fent una sorpresa, però estava a la ràdio.
3: Ah, li volia fer una surprise, però clar, estava treballant.
0: Molt bé.
3: Pobre.
0: I la segona?
2: La segona és que a continuació de la resposta de que li agrada el 69, no ho hem fet, però sí que li vaig fer un ball eròtic i li va agradar.
3: Sí, sí,
2: que...
3: espera, espera, Gio, un moment. Ens estàs dient que tu et folles a la Marta, a la nostra sexòloga?
2: Potser.
3: Dios mío.
0: O sí o no?
3: Gio, aquí les coses clares, eh?
2: I clar, jo va.
0: I és que nosaltres ho sabem.
3: Nosaltres ho sabem, però és perquè ho sàpiga l'audiència, Gio. Digue-ho.
2: Que sí.
0: Uf. Sí, bueno, bueno.
3: Si un oient vale, truca vale. Per marcar territori, en plan, no toqueis a mi xica, a mi heavy, sexòloga.
0: Heavy.
3: Que forte.
2: Bueno, no som parella, així que ella pot fer el que vol.
0: Dios.
3: Dios, molt bé, respectuós.
0: Molt bé. Bueno, Gio, moltes gràcies per trucar-nos.
2: Vinga.
0: Vinga, una abraçada.
3: Adéu, guapo.
0: Adéu, maco, que vagi bé. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
4: Iker.
0: Iker, què passa, tio?
4: Què passa? Estem anant a la platja de Vilanova a la pesca.
3: Però per què parles així? Mare meva, vaya gall.
4: Sí, és que...
3: I què passa?
0: Què pescaràs a aquestes hores de la nit a la platja?
4: A la platja a fer pesca, nen.
0: Però què pescaràs?
4: Oh, no ho sé encara, eh?
0: No sap el que pescarà.
3: No sabeu el que hi ha ara voltant per allà? Sempre és sorpresa? Morralla o què?
4: Home, molts peixos i molts peixes.
0: Molts peixos i molts peixes.
3: Molts peixes.
4: Clar que sí, nen. Podeu venir, eh?
0: Ah, podem anar a la platja a pescar ara mateix.
4: Sí, amb nosaltres, a Vilanova estem.
3: Ah, doncs vinga, ens hi passarem.
4: Tenim birres,
0: tenim de tot. Ah, o sigui, tenen de tot, els... joder.
3: Teniu birres i què més has dit?
4: I tintos.
0: I tintos.
3: Ah, i tintos. Ojo, pues ojo, un bon pescador, aquí.
0: Sí, sí.
4: Home, jo vinc preparat, si no, no vaig.
0: I fins a quina hora estaràs allà de pesca?
4: Fins les 3, més o menys.
0: Joder, Déu-n'hi-do, no?
3: És de matinada. Demà, sí, demà has de treballar o no, pescador?
4: Sí, demà treballo. A les 6 estic en peu.
0: Collons, però no dormiràs res avui, tio.
3: Clar, llavors...
4: No, però la pesca és la pesca, nero.
3: No, no, si no ens diguis el que és la pesca, ja ho sabem, però vull dir, només tindràs 3 hores de son?
4: Sí, o menys. I si pesco...
3: En palmes, no?, per celebrar.
4: Clar, clar que sí.
3: Mare meva.
0: Joder, aniràs ben acompanyat, eh?
4: Home, 5 nens. Ai, no tinc res més.
0: 5 nens?
3: 5 xavals esteu ara?
4: Nens.
0: Ah, vale.
4: Sí, som 5.
0: Són 5, som 5.
3: Pues a gaudir de l'orgia, nois.
4: Ens falta una nena, eh? Però bueno.
0: Per favor!
3: Potser 5 nenes, no una, no? El cabron.
4: Ah, sí, clar, clar. No. Ah.
3: Vale. Que egoista, eh? Clar.
0: Bueno, maco.
4: Bueno, a veure, cadascú... Podeu posar Nicky Jam?
0: No, que vagi bé la pesca.
3: Adiós.
0: Vale, venga, pesao.
3: Pescao.
5: 93-545-6868.
0: Va, que tenim temps d'agafar més trucades. 93-545-6868. A veure què tal, com us ha anat aquest dimecres, dia 2 de setembre del 2026. I si esteu preparats per tornar al col·le i a l'institut.
3: I a la feina, també, que molta gent s'està recuperant la feina enmig de la setmana per sentir una mica més de vacances, saps?
0: Ah, sí, clar.
3: Tenir el fin de a prop. És com, mira, me pillo solo el lunes i el martes, la típica.
0: Recordem el WhatsApp, perquè els divendres, sempre, a l'última hora, marxarem de cap de setmana escoltant els vostres missatges anònims de confessions anònimes.
3: Volem confessions i, si us plau, que siguin bèsties, vale? I si vosaltres voleu tenir l'oportunitat de sortir a la ràdio, a Flash FM en directe els divendres, només heu d'enviar la vostra nota d'àudio o missatge escrit de forma anònima a través del 699-69-69-69.
0: Vinga, va.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Els divendres sempre marxarem a l'última hora llegint missatges anònims, confessions anònimes que podeu dir, compartir amb nosaltres cada divendres de 10 a 11 de la nit. Vale?
3: Que bonito, coño. És que som bona gent, al final.
0: Som molt bona gent.
3: I podem ajudar també al poble.
0: Clar que sí. Ens truques, va, tenen l'iPhone lliure, va.
5: 93 545 68 68.
0: Vinga, quina serà l'última trucada d'avui, d'aquest dimecres?
3: No ho sé pas, i per això trucaràs, oient o oienta, que estigui a l'altra banda i que vulgui, doncs, culminar el programa d'avui, dimecres.
0: Vinga, telèfon lliure ara mateix, va. 93 545 6868.
5: 93 545 68 68.
0: Oi, oi, oi. I ens anirem a dormir amb l'última trucada d'aquesta nit.
3: Vamos.
0: Et hola. Adiós.
3: Ens anem a dormir, t'imagines?
0: No! No.
3: La policia, no.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
6: Víctor.
0: Víctor, baixa'm el volum, sisplau. Víctor, la ràdio, baixa el volum.
6: Sí, estem aquí, actiu.
0: Des d'on ens truques, Víctor?
3: Ah, molt bé, el Víctor truca per penjar-nos. Això sí que no ens agrada, no? I si truqueu, que sigui per parlar i comentar la jugada.
0: Una cosa, en sèrio?
3: Ai, Déu-n'hi-do.
0: Vinga, va.
5: 93 545 68 68.
0: Estem aquí aguantant el tipus ben bé, de veritat. Eh?
3: Sembla mentida que la gent quan truca després té vergonya de sobte, tio.
0: Sí, és com bueno.
3: Una generació que sempre tenim xarxes mòbils i hòsties, no sé, o sigui...
0: Hola?
7: Hola?
0: Hola, com et dius?
3: Hola, hola.
0: Hola, com et dius?
7: Hola, Núria, que no se'm sent.
0: Núria, des d'on ens truques?
7: Des de Lleida.
0: Molt bé, Núria, què et passa, tia?
7: No res, m'ha obligat aquí el Sergi a trucar-vos.
0: Molt bé, que bé.
3: El Sergi és una bona persona.
8: Home, com ha de ser?
0: Clar que sí.
3: Que ets el seu nòvio, Sergi, o què?
8: Sí, per sort o per desgràcia.
0: I què esteu fent ara mateix?
8: Doncs anar cap a casa, que hem vingut de menjar un sushi.
0: Oh, que bé, oh, no?
3: Quina enveja. Aquests plans que fan alguns oients, un dimecres sushi, mare meva, eh?
0: A lo random, eh?
3: Sí,
0: dimecres
3: sí.
0: Sushi, vinga. Vinga, molt bé.
8: Com ha de ser?
0: I, escolta, quanta pasta heu pagat per sopar sushi?
7: Ha pagat l'home.
0: Molt bé!
3: No vol dir, no vol dir per respecte. Vaya caballero, molt bé.
8: Clar, com ha de ser.
3: Però era un buffet o era un sushi pijo guai?
8: No, buffet.
0: Buffet guarro.
3: Buffet tiesini.
0: Buffet guarro era, no?
8: Un quioca guarro.
0: Un quioca pues... guarro a sobre, molt bé. Doncs
3: pues mira, ja et dic jo el que ha costat. Han estat 45 euros, no? 50.
8: Bé, 51.
0: Ah, 51. El cafè, saps?
3: Bé, bé, clar.
0: Molt bé.
3: Les postres, que són extra.
0: I quants nigiris us heu menjat aquesta nit?
8: Mira, si t'expliqués que hem anat a un suïcidi amb la persona que no li agrada el suïcidi, s'ha fotut que si tempura, que si patates fregides, que si...
0: Ah, sí, ah, de tot menys sushi.
3: Però tu has perdut no pasta.
8: A mi sí, jo sí que m'he fotut maqui, nigiri... Clar, de tot.
3: Però llavors és un mal negoci anar amb ella, perquè menja les coses que són barates. Allà s'ha d'aprofitar i s'ha d'amortitzar amb el peix.
7: Per això hi va.
8: Clar. Hi va.
7: Per menjar ell.
0: Sí, i tu menges patates fregides, tia.
3: Per això vés al McDonald's, reina.
0: I a veure, si tu vas al sushi, Núria, i no demanes sushi, què t'has demanat, doncs?
7: Hòstia, doncs mira, gambes, almejes...
3: Bueno, és marisc, al final això també té un preu.
7: No, no està mal, no està mal.
0: S'ha fet la seva mariscada.
3: Sí, exacte, no està mal. A veure, deu ser qualitat tiesini del marisc allà, però bueno, no
8: està mal. Bueno, qualitat la sirena.
0: Qualitat la sirena.
3: Congelado.
0: Molt bé, doncs... Tu què prefereixes, nòvio de la Núria, sushi o pizza?
8: Hòstia, sushi, diria.
0: Sushi o hamburguesa?
8: Hamburguesa.
3: Hòstia, hamburguesa o menjar-te la teva parella?
8: La meva parella.
0: Bé. Que maco, Núria, el que t'acaba de dir el nòvio, no?
7: Ojo, queda bé,
3: i una última.
7: Bé.
3: La teva parella o jugar al GTA 6, ara mateix?
8: Hòstia, ja li he dit que quan surti estaré un mes que no em veurà el pèl.
3: Buah, farà l'autista amb el videojoc, eh?
0: Bueno, per tant, prefereixes el GTA?
8: No, hi ha moments per tot.
3: Hi ha moments per tot.
0: Vale, molt bé. Bueno, Núria i nòvio, que vagi molt bé. Gràcies per trucar-nos.
3: Adéu, xavalines.
0: Adéu,
7: que vagi bé.
0: Adéu, bona nit. Ai, que tenim la 11 avui.
3: Vuelve la 11, vuelve la ilusión.
0: Tenim la 11. Estàs preparat per fer la 11?
3: Bastant.
0: Ho veus tot clar per fer la 11?
3: Home, no veig un huevo. Espera. En la pantalla. Vinga!
5: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: El 9, el 14, el 35, el 43 i el 50. I el sol són el 3 i el 7.
3: Bé.
0: Més ràpid?
3: Bueno, sí, s'ha entès molt bé.
0: El 9 al 14, 35, 35, 35.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
3: Ah, sí?
5: Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionar.
3: Ah, sí?
5: Pots? 11. Ben jugat.
0: I demà serà dijous!
3: Ara!
0: I demà hi serem!
3: I divendres també.
0: Bé!
3: Joder, tinc sentiments trobats en aquest sentit.
0: Jo també. Bueno, va, ens escoltem demà a partir de les 8 amb un millor programa.
3: I un tema totalment nou, perquè no sabem ni quin és encara.
0: De què parlarem demà al programa?
3: Pues jo què sé.
0: Bueno, l'important és que ara a partir de les 11 ve l'Armand Maravall, eh?
3: Està preparat, eh?
0: Està preparadíssim l'Armand, eh?
3: Perseguim el poder del ritme.
0: Ha fet ràdio abans. Bueno, adéu, Tomàs!
3: Adéu, Miquel, adéu, xavales. Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Lo vam dir,
2: està boja. Està boja, de veritat.
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: flipa, tulipa, com de bé sona aquesta. Clar que sí, començant nova hora de ritme Flash FM amb el Talk to You, que és el nostre mega crack de la setmana. Suposo que a aquestes altures ja t'ho imagines, ja ho saps, però vaja, que ho sàpigues, eh? És obra dels Anotter, un parell d'holandesos productors de música electrònica que van treure nou àlbum a finals de maig, va ser. Es deia Witness i incloia pues, aquest temazo que et posem aquí per començar nova hora. Va, som-hi! This is Flash FM. Efectivament, família, després del Flash Urban, el Miquel i el Tomàs que van passant, però bueno, com va dir el Pitbull, que no pare la fiesta. És la idea per aquesta propera nit de dimecres que entrarem ja en el dijous d'aquí una estoneta. Així que res, vamos allà, som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Lo de sempre, molt de ritme. D'aquí no res, una mica de Bad Bunny. També anirem cap a Argentina amb el No Se Ve de primeres, però comencem amb aquest temazo gros. Es diu Droga, el firmen, ojo ahí, eh? El Mora, el portorriqueny, amb el gallec C. Tangana. Bona nit, família, va, som-hi.

Manuel Turizo, que li agrada lo tòxic. Manuel, no anem bé per allà, eh? Millor que no comencis, tio. Jo crec que si t'agrada lo tòxic, Manuel, el Turizo, és que igual tu també n'ets un, eh? Per tant, igual ens hauríem de fer, mira, una miqueta, això. Va, que escoltes Flash FM. Quan doncs passen uns minutets de quarts de 12 de la mitjanit, família, nova nit de ritme, aquí estem, eh? Clar que sí, vinga, va. A més, la propera estona pinta molt bé. Tindrem la Noel AA, també la nova versió hard techno del Boisson Tunxeman del Benet. Primer, però, un tema que jo no sé si coneixes, però la qüestió és que és boníssim. És un dels temes del moment arreu del món. El firma la Karol G al costat de la Judeline i el Rusowski. Sona així de bé, es diu Baby Wow, sonant a Flash.

de les noies aquestes, les quatre vocalistes de la banda Nueva Línia, fent aquesta que es diu El Golpito, que s'inclou al nou àlbum, l'àlbum més recent del canari del Quevedo, El Baifo, ja te'l coneixes, i que sona a Flash FM a aquesta hora quan ens aprovem tranquil·lament cap al punt de la mitjanit. És d'aquestes cançons, aquestes, que donen tan bon rotllo que jo crec que si et pilles escoltant-ho ara mateix al carrer, tornant cap a casa o anant cap al compuesto, si portes els auriculars, els cascos i tal posats, jo l'estaria xiulant pel carrer. Que a més és una cosa que trobo que s'està perdent molt. Lo de... Ja no hi ha gent xiulant pel carrer, saps? Això es feia abans i ara ja no es fa. Molt malament, molt malament. Vale, va, doncs vinga. Vull dir, cap problema, eh? Aquí no ens fa cap vergonya admetre que de vegades jo xiulo pel carrer. Espero que vosaltres també. És sinònim de bon rotllo, de bons ànims. Per arribar cap a la una, aquí a la Camana, a Flash FM, tindrem el Mike Towers, també Plan B amb un temazo old school. Abans, però, anirem amb La Plena. Ja veuràs, tu. És el W Sound 05.

0: Coyu dels Another Família, que té l'honor de ser la primera cançó que sona a Flash FM per estrenar un nou dia, passant uns minutets de la mitjanit, el megacrack de la setmana sonant a la camana. Vamos allà, nova hora de ritme. This is Flash FM. Efectivament, estem iniciant, estem doncs traient-li el plàstic i l'embolcall aquest dijous 3 de setembre, que espero que sigui maco, xulo per vosaltres. Si encara no heu anat a dormir, què feu encara desperts, família? I si correu per la nit, doncs vinga, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Si el que us fa falta és una mica de ritme a aquesta hora, no patiu, perquè tindrem l'Ugel, tindrem els Tallets, el Lucra amb la Morotxa, i primer una mica de ritmes colombians amb el Ryan Castro i el Cop, o el seu col·lega, amb això, que va ser un hit. Es diu La Villa.

la vi al Juan Magán al costat de l'Omar Montes, que és un tio que sempre suma quan es munta un remix d'una cançó, com en aquest cas, doncs sempre és un plaer escoltar-lo. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas por las calles de Madrid. Si és que tu vas a Madrid i l'únic que veus és gent jove i gent guapa. Jo vaig anar una vegada a Madrid i en mitja hora passejant pel centre em vaig enamorar 6 vegades. És la nightlife, la vida nocturna madrilenya, que la veritat no està gens malament. Escoltes Flash FM, escoltes la que mana, la del ritme, a totes hores, passant de quarts d'una de la matinada per vosaltres, clar que sí. Anem amb una mica de xumba, xumba ara, el David Guetta amb el seu remix del Gone, Gone, Gone.

0: Déu-n'hi-do, eh? No sé què faríem jo sense Flash FM, sens dubte, un dels millors invents de la història de la humanitat. Estem encavalcant aquí, tamassos un rere l'altre, sonava el Titi Me Preguntó del Bad Bunny, i ara aquí, pues, perquè sí, el Muchacha d'Aïssa, MRUVCV, sens dubte, un dels temes més potents d'aquest estiu 2026, no m'ho negareu, eh? Ens apropa cap a la una i arribarem d'aquí una estoneta a la Camana i, a més, ho farem també pues, mantenint la ratxa amb el Farruko, per exemple, el seu Iapaqué, també la Chanel i la Brand Mateo amb el Clavaito. Bé, ja veuràs. De moment ens quedem amb un altre temazo que recuperem des de l'any 2018. Bueno, és que clar, el C. Tangana al costat de la Becky G, eh? Aquesta es deia Booty.
1: Quiere que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá.
2: Me da ganas.
1: Pongo cara de que no pasa nada.
2: Con booty.
1: Mientras empujas ese booty pa' atrás.

0: Són els crits de l'Elvis Crespo per finalitzar aquesta cançó que ha sigut la de l'estiu, sense cap mena de dubte, La Graciosa, en col·laboració amb el Quevedo des del Baifo. No sé si heu vist també el videoclip de la cançó, que surten aquest parell cantant i ballant a La Graciosa. Hi ha un moment del videoclip que l'Elvis Crespo fa com un moviment amb la pelvis que intenta ser una mica com sexy, així no li surt gens bé, s'ha de dir, This is Flash FM. He llegit bastanta crítica, bastanta queixa online respecte a aquest moviment de l'Elvis Crespo, dient que s'ho podria haver estalviat. En qualsevol cas, els hem fet servir per començar nova hora de ritme, passant uns minutets de la una de la matinada. Què tal, família? Com va això? Com va aquesta nit? Va bé?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Doncs si va bé, millor que anirà, perquè tenim ritme per estona. D'aquí no res, un dels temazos més xulos de la història del reggaeton, que és la Rompecorazones. De moment comencem amb el Latin House del Jamaica, Bam Bam, obra del francès Ugell. Som-hi.

aquí s'havia de reconèixer a l'Omar Kurz que el tio està en forma, eh? Més que res perquè és un noi que al final fa uns anys doncs, no el teníem col·locat, no sabíem pràcticament qui era, va començar a col·laborar amb algun artista més conegut i tal, i al final des de Puerto Rico doncs, ens arriba ja el seu moment esplendorós de la carrera, podríem dir que està al seu prime, clarament, l'Omar Kurz, amb l'àlbum que ha tret aquest any que es diu Por si mañana no estoy, que incloia doncs, meravelles com aquesta que es diu Coco. Te l'hem posat aquí a Flash per anar camí de quarts de dues de la matinada. Espero que estigueu passant una nit tranquil·la, una matinada on ningú es toqui gaire la pera i on pugueu estar doncs, tranquils al ritme de Flash FM, que no està malament, per cert. D'aquí no res, la Shakira amb el Soltera, també Bizarrap amb el Daddy Yankee. Bona pinta té tot plegat, eh? Va, som-hi. De moment ens quedem amb el JC Reyes, un màquina, un crac, el tio, eh? Fa uns mesos va treure aquesta que es diu Loquita. Loquita.

sonant el Quevedo al costat de la nova línia amb això que es diu El Golpito, sonant a la Camana, a Flash FM, a Família, a aquesta hora, que per cert, aquesta cançó, no sé si, crec que ho vaig explicar una vegada ja, que a mi em dona com vibres de Nadal, saps? Com si fos un villancico. No sé si són les veus així, la sensació de germanor, els instruments que hi ha per aquí darrere, però a mi em dona sensació com d'una Nadala estiuenca. Sé que és estrany això que he dit, però té tot el sentit per mi. I si no esteu d'acord, doncs em sap greu, em sap greu. Va, que ens apropem cap a les dues de la matinada. Ho farem, per exemple, home, amb el Pepas del Farruko, també la Shakira i l'himne del Mundial, el Dai Dai o el De Lejitos Remix. Primer, però, importancia lo importante, lo primero, saps què passa, família? Que tenim per aquí un temazo d'aquest estiu, que a més és producció d'aquí, de casa nostra, amb l'estiu 22, al costat d'una veu mítica ja, eh? Una veu que és, ha d'estar sí o sí en qualsevol festa, que és el Henry Méndez. S'han ajuntat per fer aquest tema tan estiuenc que sona a Flash FM, es diu El Chiringo.